0: però lluny del soroll. Sempre al teu costat.
1: Què dius? Que t'agrada el cinema i les bandes sonores i encara no ens coneixes? Però com pot ser? Si ets un apassionat pel món del setè art i t'agrada estar al dia i a més vols gaudir de les millors bandes sonores, aquest és el teu programa.
2: La Llanterna Màgica, amb Jordi Terradast.
1: Tots els dilluns de 8 a 9 del vespre i amb remissió divendres a les 10 de la nit a Ràdio Sant Quirze 90.9.
2: La Llanterna Màgica, disponible a Spotify, Apple Podcast i iVox.
3: Ràdio Sant Quirze presenta Misteris la nit amb Josep Antoni i Josep Maria, investigadors de l'impossible. Hi ha un univers infinit dins la ment de la gent. Hi ha veritats amagades a les cantonades. Una realitat ominosa que no veiem. Misteris cada dimecres a la nit. I a Ràdio Sant Quirze, puntat.
0: Estem ben comunicats, però lluny del soroll. Sempre al teu costat.

0: des de Sant Quirze a tot el món. radiosantquirze.cat.
1: Guerra, pobresa, desigualtats, injustícia. Hi ha moltes raons per canviar el món.
2: La suma de tots els nostres gestos pot fer-ho possible.
1: Cada dimecres a les 7 de la tarda, Som Solidaris, amb Laura Roger. Un programa dedicat a la solidaritat que es fa a Sant Quirze del Vallès i a tot el món.
2: Denúncies, testimonis, informació. Tot el que ens ajudi a fer un món millor.
1: A Ràdio Sant Quirze, Som Solidaris. Ets dels que no pot viure sense música? Escoltes tot el que passa per les teves orelles? Aleshores, ets un amic de la música.
3: Bona tarda, amigues i amics de la música.
4: Bona tarda, sóc José Urille.
5: Bon dia, bona tarda o bona nit als oients.
6: Benvinguts, amics i amigues, a un nou programa de Donant la Nota dedicat a l'òpera i a
7: l'òpera. Sentir una mica de música, que sí, ja toca.
8: Sí, benvinguts i benvingudes una setmana més al Donant la Nota de Teatre Musical.
1: Els dimarts a les 6 de la tarda, Donant la Nota. Un programa per promocionar la música, gaudir-ne i col·laborar amb altres associacions del poble relacionades amb l'àmbit musical. Informació, música i els concerts en directe que els amics de la música organitzen a Sant Quirze del Vallès els dimarts a les 6 de la tarda, a Donant la Nota.
0: El primer que fas quan arribes. Connecta amb Ràdio Sant Quirze. Informació, entreteniment i la teva música.

Ràdio Sant Quirze. Són les 3. Informació, entreteniment i la teva música. Ràdio Sant Quirze, sempre al teu costat. Com els mussols, tenim els ulls ben oberts. Ara tu, obre bé les orelles. Ho sabem tot de la nostra ciutat. Ràdio Sant Quirze. Ràdio Sant Quirze, sempre al teu costat. Carry on my wayward son. There'll be peace when you are done.

0: publica radiosantquirze.cat.
1: Unicoma, amb Mercè Martí Aroles. Cada dimecres a la tarda i quan vulgueu, a radiosantquirze.cat.
2: Punt i coma, un programa que viu entre la vida i la literatura, entre la vida i els llibres, entre aquell punt i coma que s'estableix entre dos mons que estan fets, si més no, de la mateixa essència.
1: Punt i coma, amb Mercè Martí Aroles.
2: Vés a saber on comença la vida, on comencen els llibres i què alimenta el què.
1: Cada dimecres a la tarda i quan vulgueu, a radiosantquirze.cat.

0: Ràdio Sant Quirze presenta Misteris la nit amb Josep Antoni i Josep Maria, investigadors de l'impossible. Hi ha un univers infinit dins la ment de la gent. Hi ha veritats amagades a les cantonades, una realitat ominosa que no veiem. Misteris cada dimecres a la nit i a radiosantquirze.cat.
1: Cada divendres a les 7 de la tarda és temps de country a Ràdio Sant Quirze amb l'associació Country Mussols de Sant Quirze del Vallès, presentat per Jordi Rivilla, Josep Antoni López i Marta Bolunya. Temps de country cada divendres a Ràdio Sant Quirze.
2: Ràdio Sant Quirze. Oh, yeah. Sempre al teu costat.

0: Clica radiosantquirze.cat.
1: Una vegada hi havia un programa de ràdio.
2: Ei, que t'estic parlant de la Moixiganga.
1: Un programa pels més petits de la casa. Amb Sir Petit.
3: Miro la meva boca.
1: Andreu Cistella, el Pauet.
4: Ah, Kitchen, què fer?
1: Contes de microbis.
5: La desfilada dels microbis.
1: Posem fil a la poesia, viatgem pel món, els contes del Pep, jocs de falda i les nostres cançons.
6: Li diré a la meva mare.
7: La Moixiganga.
1: Un programa presentat per Moisès Bru.
2: La Moixiganga.
7: Pep, quina gràcia.
8: Cada dimecres a 2:49 del vespre a Ràdio Sant Quirze.
1: Benvinguts al Circ Petit.
9: Obre la porta, man del dimoni.
3: Miro la meva bola.
9: El nostre estimat pallasso. 2, 1. Vingut de terres molt i molt llunyanes, arriba en Salim, el nostre increïble fakir.
10: El genís fa màgia, no miracles,
4: Doncs quin xororamà!
1: Cada setmana a la Moixiganga, no t'ho perdis.
11: Cada divendres a les 8 del vespre a Ràdio Sant Quirze, Ràdio Fórmula Country, amb Marta Bolunya. Tumble out of bed and I stumble to the kitchen. Pour myself a cup of ambition and yawn and stretch and try to come to life. Una hora de música country de la mà de Marta Bolunya. Els i les artistes més importants, les millors cançons country i les seves històries a Ràdio Fórmula Country, amb Marta Bolunya. A Ràdio

0: Les nits de jazz volen convertir-se en una experiència plena de sorpreses musicals, com un arbre amb fulles sincopades. Si vols descobrir aquest autèntic so, no dubtis, sintonitza Ràdio Sant Quirze i escolta Nits de Jazz.
1: Cada dimecres a la nit, Nit de Jazz, amb Joan Pastor.
0: T'esperem per gaudir junts de l'altra cara de la lluna.
1: Nit de Jazz, cada dimecres a les 9 del vespre a Ràdio Sant Quirze i quan vulguis a radiosantquirze.cat.
2: Des de Sant Quirze a tot el món, Ràdio Sant Quirze.

Ràdio Sant Quirze. Són les 4. Informació, entreteniment i la teva música. Ràdio Sant Quirze, sempre al teu costat. Clica radiosantquirze.cat.

0: publica radiosantquirze.cat.
1: Ets dels que no pot viure sense música? Escoltes tot el que passa per les teves orelles? Aleshores, ets un amic de la música.
2: Bona tarda, amigues i amics de la música.
3: Bona tarda, sóc José Urille.
4: Bon dia, bona tarda o bona nit als oients
5: de... Benvinguts, amics i amigues, a un nou programa de Durant la Nota dedicat a l'òpera
6: i a la música. Per sentir una mica de música, que sí. Ja toca.
7: Sí, benvinguts i benvingudes una setmana més al Donant la Nota de Teatre Musical.
1: Els dimarts a les 6 de la tarda, Donant la Nota. Un programa per promocionar la música, gaudir-ne i col·laborar amb altres associacions del poble relacionades amb l'àmbit musical. Informació, música i els concerts en directe que els amics de la música organitzen a Sant Quirze del Vallès els dimarts a les 6 de la tarda, a Donant la Nota.
8: Una vegada hi havia un programa de ràdio.
9: Ei, que t'estic parlant de la Moixiganga.
8: Un programa pels més petits de la casa. Amb Sir Petit.
10: Miro la meva bola.
8: Andreu Cistella, el Pauet.
11: Ah, Kitchen, què fer?
8: Contes de microbis.
12: La desfilada dels microbis.
8: Posem fil a la poesia, viatgem pel món, els contes del Pep, jocs de falda i les nostres cançons.
13: Li diré a la meva mare.
14: La Moixiganga.
8: Un programa presentat per Moisès Bru.
9: La Moixiganga.
14: Ves, quina gràcia.
15: Cada dimecres a 2:49 del vespre a Ràdio Sant Quirze.
0: El primer que fas quan arribes: connecta amb Ràdio Sant Quirze. Informació, entreteniment i la teva música.

0: clica radiosantquirze.cat.
1: Les nits de jazz volen convertir-se en una experiència plena de sorpreses musicals, com un arbre amb fulles sincopades. Si vols descobrir aquest autèntic so, no dubtis, sintonitza Ràdio Sant Quirze i escolta Nits de Jazz.
2: Cada dimecres a la nit, Nit de Jazz, amb Joan Pastor.
1: T'esperem per gaudir junts de l'altra cara de la lluna.
2: Nit de Jazz, cada dimecres a les 9 del vespre a Ràdio Sant Quirze i quan vulguis a radiosantquirze.cat.
3: Cada setmana a Ràdio Sant Quirze, Alimentació Saludable, el programa dedicat a l'alimentació sana i natural. Descobrireu com menjar i cuinar de manera sana i respectuosa amb el medi ambient i amb beneficis de la vostra salut.
4: Hola, sóc Anna Maria Leiva i t'espero cada setmana a Alimentació Saludable.
3: Alimentació Saludable amb Anna Maria Leiva. Cada setmana a Ràdio Sant Quirze i disponible sempre que vulguis a radiosantquirze.cat.
2: Punt i coma, amb Mercè Martí Aroles. Cada dimecres a la tarda i quan vulgueu, a radiosantquirze.cat.
5: Punt i coma, un programa que viu entre la vida i la literatura, entre la vida i els llibres, entre aquell punt i coma que s'estableix entre dos mons que estan fets, si més no, de la mateixa essència.
2: Punt i coma, amb Mercè Martí Aroles.
5: Vés a saber on comença la vida, on comencen els llibres i què alimenta el què.
2: Cada dimecres a la tarda i quan vulgueu a radiosantquirze.cat.
0: Com els mussols, tenim els ulls ben oberts. Ara tu, obre bé les orelles. Ho sabem tot de la nostra ciutat.
6: Ràdio Sant Quirze.
0: Ràdio Sant Quirze, sempre al teu costat.

Ràdio Sant Quirze. Són les 5. Informació, entreteniment i la teva música. Ràdio Sant Quirze, sempre al teu costat. Estem ben comunicats, però lluny del soroll. Ràdio Sant Quirze, sempre al teu costat.

0: skip.
1: El primer que fas quan arribes, connecta amb Ràdio Sant Quirze. Informació, entreteniment i la teva música. Ràdio Sant
2: Quirze. Què dius? Que t'agrada el cinema i les bandes sonores i encara no ens coneixes? Però com pot ser? Si ets un apassionat pel món del setè art i t'agrada estar al dia i a més vols gaudir de les millors bandes sonores, aquest és el teu programa.
3: La Llanterna Màgica, amb Jordi Terradas.
2: Tots els dilluns de 8 a 9 del vespre i amb remissió divendres a les 10 de la nit a Ràdio Sant Quirze 90.9.
3: La Llanterna Màgica, disponible a Spotify, Apple Podcast i iVox.
4: Ets dels que no pot viure sense música? Escoltes tot el que passa per les teves orelles? Aleshores, ets un amic de la música.
5: Bona tarda, amigues i amics de la música.
6: Bona tarda, sóc José Urille.
7: Bon dia, bona tarda o bona nit als oients.
8: Benvinguts, amics i amigues, a un nou programa de Durant la Nota dedicat a l'òpera i a la
9: música. Transmitir una mica de música, que sí, ja toca.
10: Sí, benvinguts i benvingudes una setmana més al Donant la Nota de Teatre Musical.
4: Els dimarts a les 6 de la tarda, Donant la Nota. Un programa per promocionar la música, gaudir-ne i col·laborar amb altres associacions del poble relacionades amb l'àmbit musical. Informació, música i els concerts en directe que els amics de la música organitzen a Sant Quirze del Vallès els dimarts a les 6 de la tarda, a Donant la Nota. Cada divendres a les 7 de la tarda és Temps de Country, a Ràdio Sant Quirze, amb l'associació Country Mussols de Sant Quirze del Vallès, presentat per Jordi Rivilla, Josep Antoni López i Marta Bolunya. Temps de Country, cada divendres a Ràdio Sant Quirze.

0: Cada divendres a les 8 del vespre a Ràdio Sant Quirze, Ràdio Fórmula Country, amb Marta Bolunya. Tumble out of bed and I stumble to the kitchen. Pour myself a cup of ambition and yawn and stretch and try to come to life. Una hora de música country de la mà de Marta Bolunya. Els i les artistes més importants, les millors cançons country i les seves històries a Ràdio Fórmula Country, amb Marta Bolunya, a Ràdio Sant Quirze. Working 9 to 5, what a way.
1: Des de Sant Quirze a tot el món. Ràdio Sant Quirze.

0: clica radiosanquirsa.cat.
1: A lo largo de mi vida he escuchado en muchas ocasiones que la ignorancia es muy atrevida. Yo me declaro ignorante y gracias a mis amplios desconocimientos de casi todo, tengo la osadía de hablar con muchas personas que viven o pasan o son amantes de Sanquirsa. Tastet de Radio Sanquirsa. En Tastet de Radio Sanquirsa se nos perdió la vergüenza. Por eso preguntamos lo que nos apetece. Si ustedes quieren, esto es Tastet de Radio Sanquirsa.
2: Tastet de Radio, amb Eugenio Martín. Cada divendres a les 9 del vespre i quan vulguis a radiosanquirsa.cat.
3: Les nits de jazz volen convertir-se en una experiència plena de sorpreses musicals, com un arbre amb fulles sincopades. Si vols descobrir aquest autèntic so, no dubtis, sintonitza Ràdio Sant Quirze i escolta Nits de Jazz.
4: Cada dimecres a la nit, Nit de Jazz, amb Joan Pastor.
3: T'esperem per gaudir junts de l'altra cara de la lluna.
4: Nit de Jazz, cada dimecres a les 9 del vespre a Ràdio Sant Quirze i quan vulguis a radiosantquirze.cat.
5: Una vegada hi havia un programa de ràdio.
6: Ei, que t'estic parlant de la Moixiganga.
5: Un programa pels més petits de la casa. Amb Sir Petit.
7: Miro la meva bola.
5: Andreu Cistella, el Pauet.
8: Ah, Kitchen, què fer?
5: Contes de microbis.
9: La desfilada dels microbis.
5: Posem fil a la poesia, viatgem pel món, els contes del Pep, jocs de falda i les nostres cançons.
10: Li diré a la meva mare.
11: La Moixiganga.
5: Un programa presentat per Moisès Bru.
6: La Moixiganga.
11: Pes, quina gràcia.
12: Cada dimecres a 2:49 del vespre a Ràdio Sant Quirze.
13: Estem ben comunicats, però lluny del soroll.
14: Ràdio Sant Quirze.
13: Sempre al teu costat.

0: Gracias.
1: Ahí vamos.

Ràdio Sant Quirze. Són les 6. Informació, entreteniment i la teva música. Ràdio Sant Quirze, sempre al teu costat. Clica radiosantquirze.cat.

0: Biblioteca radiosantquirze.cat.
1: Una vegada hi havia un programa de ràdio.
2: Ei, que t'estic parlant de la Moixiganga.
1: Un programa pels més

0: petits de la casa. Amb Sir Petit.
1: Miro la meva boca.
0: Andreu Cistella, el Pauet.
2: Ah, Kitchen, què fer?
0: Contes de microbis.
3: La desfilada dels microbis.
0: Posem fil a la poesia, viatgem pel món, els contes del Pep, jocs de falda i les nostres cançons.
4: Li diré a la meva mare.
5: La Moixiganga.
0: Un programa presentat per Moisès Bru.
6: La Moixiganga.
5: Pep, quina gràcia.
7: Cada dimecres a 2:49 del vespre a Ràdio Sant Quirze.
8: Guerra, pobresa, desigualtats, injustícia. Hi ha moltes raons per canviar el món.
9: La suma de tots els nostres gestos pot fer-ho possible.
8: Cada dimecres a les 7 de la tarda, Som Solidaris, amb Laura Roger. Un programa dedicat a la solidaritat que es fa a Sant Quirze del Vallès i a tot el món.
9: Denúncies, testimonis, informació. Tot el que ens ajudi a fer un món millor.
8: A Ràdio Sant Quirze, Som Solidaris.
10: Informació pràctica, pròxima i la que més t'interessa. Els informatius de Ràdio Sant Quirze.
11: Ràdio Sant Quirze.
10: Sempre al teu costat.

0: Clica radiosantquirze.cat.
1: Ets dels que no pot viure sense música? Escoltes tot el que passa per les teves orelles? Aleshores, ets un amic de la música.
2: Bona tarda, amigues i amics de la música.
3: Bona tarda, sóc José Urille.
4: Bon dia, bona tarda o bona nit als oients.
5: Benvinguts, amics i amigues, a un nou programa de Donant la Nota dedicat a l'òpera i a la
6: música. Transmitir una mica de música, que sí. Ja toca.
7: Sí, benvinguts i benvingudes una setmana més al Donant la Nota de Teatre Musical.
1: Els dimarts a les 6 de la tarda, Donant la Nota. Un programa per promocionar la música, gaudir-ne i col·laborar amb altres associacions del poble relacionades amb l'àmbit musical. Informació, música i els concerts en directe que els amics de la música organitzen a Sant Quirze del Vallès els dimarts a les 6 de la tarda, a Donant la Nota.
8: Les nits de jazz volen convertir-se en una experiència plena de sorpreses musicals, com un arbre amb fulles sincopades. Si vols descobrir aquest autèntic so, no dubtis, sintonitza Ràdio Sant Quirze i escolta Nits de Jazz.
1: Cada dimecres a la nit, Nit de Jazz, amb Joan Pastor.
8: T'esperem per gaudir junts de l'altra cara de la lluna.
1: Nit de Jazz, cada dimecres a les 9 del vespre a Ràdio Sant Quirze i quan vulguis a radiosantquirze.cat.
0: La música que et fa sentir a casa. Entreteniment positiu a Ràdio Sant Quirze. Ràdio Sant Quirze. Sempre al teu costat.

0: Ràdio Sant Quirze.
1: Són les 7.
0: Informació, entreteniment i la teva música. Ràdio Sant Quirze, sempre al teu costat. Clica radiosantquirze.cat.

0: publica radiosantquirze.cat.
1: Cada divendres a les 7 de la tarda és temps de country a Ràdio Sant Quirze amb l'associació Country Mussols de Sant Quirze del Vallès, presentat per Jordi Rivilla, Josep Antoni López i Marta Bolunya. Temps de country cada divendres a Ràdio Sant Quirze. Cada divendres a les 8 del vespre a Ràdio Sant Quirze, Ràdio Fórmula Country, amb Marta Bolunya.

Una hora de música country de la mà de Marta Bolunya. Els i les artistes més importants, les millors cançons country i les seves històries a Radio Fórmula Country amb Marta Bolunya a Ràdio Sant Quirze.

0: els somnis dels anells.
1: Cada setmana Ràdio Sant Quirze, Alimentació Saludable, el programa dedicat a l'alimentació sana i natural. Descobrireu com menjar i cuinar de manera sana i respectuosa amb el medi ambient i amb beneficis de la vostra salut.
2: Hola, sóc Anna Maria Leiva i t'espero cada setmana Alimentació Saludable.
1: Alimentació Saludable amb Anna Maria Leiva. Cada setmana a Ràdio Sant Quirze i disponible sempre que vulguis a radiosantquirze.cat.
3: Clica a radiosantquirze.cat i entra a casa.
4: Ràdio Sant Quirze.
3: Sempre al teu costat.

profanar les seves capilles. Senyor Soler, siga de rodillas. De nens pintàvem una estela a la paret i ens escalfàvem a les nits quan feia fred. A l'any 2000 sé

sense ell. Persegueixo la meva utopia i no deixo d'intentar-ho cada dia. Sempre penso que serà l'última gira, serà la pasta o serà l'ego qui m'estira. Ja no em

0: Què som, els mocedades aquí o què? Estem empanats?
1: Aixeca't, sisplau.
2: Tranquil, vale?
1: Què passa? T'estàs avorrint o què?
3: Tio, em costa cantar a càmera. Quin sentit té que em xupi la cara? Posem un puto xupa-xup.
2: Ja ho sé, ja ho sé.
1: És la societat que et llepa la cara.
4: Clica radiosantquirze.cat. Què dius? Que t'agrada el cinema i les bandes sonores i encara no ens coneixes? Però com pot ser? Si ets un apassionat pel món del setè art i t'agrada estar al dia i a més vols gaudir de les millors bandes sonores, aquest és el teu programa.
5: La Llanterna Màgica, amb Jordi Terradas.
4: Tots els dilluns de 8 a 9 del vespre i amb remissió divendres a les 10 de la nit a Ràdio Sant Quirze 90.9.
5: La Llanterna Màgica, disponible a Spotify, Apple Podcast i iVoox.
6: Una vegada hi havia un programa de ràdio.
7: Que t'estic parlant de la Moixiganga.
6: Un programa pels més petits de la casa. Amb Sir Petit.
8: Miro la meva boca.
6: Andreu Cistella, el Pauet.
9: Ah, Kitchen, què fer?
6: Contes de microbis.
10: La desfilada dels microbis.
6: Posem fil a la poesia, viatgem pel món, els contes del Pep, jocs de falda i les nostres cançons.
11: Li diré a la meva mare.
12: La Moixiganga.
6: Un programa presentat per Moisès Bru.
7: La Moixiganga.
13: Ves, quina gràcia.
14: Cada dimecres a 2:49 del vespre a Ràdio Sant Quirze.
6: Benvinguts al Circ Petit.
15: Obre la porta, man del dimoni.
8: Miro la meva bola.
15: El nostre estimat pallasso. 2, 1. Vingut de terres molt i molt llunyanes, arriba en Salim, el nostre increïble fakir.
16: El genís fa màgia, no miracles,
9: Doncs quin xororama!
6: Cada setmana a la Moixiganga, no t'ho perdis.
17: Si quan sents aquesta música tens ganes de crispetes...
18: Si la banda sonora de Sofà i Manta és aquesta...
19: Si quan cobres a final de mes sona això al teu cap...
20: Llavors Freaks and Beats és el teu programa. Tot el cinema, sèries i videojocs a Ràdio Sant Quirze els dimarts a les 10 de la nit.

Ràdio Sant Quirze. Són les 8. Informació, entreteniment i la teva música. Ràdio Sant Quirze, sempre al teu costat. Ràdio Sant Quirze, sempre al teu costat.

0: publica radiosanquirze.cat.
1: Guerra, pobresa, desigualtats, injustícia. Hi ha moltes raons per canviar el món.
2: La suma de tots els nostres gestos pot fer-ho possible.
1: Cada dimecres a les 7 de la tarda, Som Solidaris, amb Laura Roger. Un programa dedicat a la solidaritat que es fa a Sant Quirze del Vallès i a tot el món.
2: Denúncies, testimonis, informació. Tot el que ens ajudi a fer un món millor.
1: A Ràdio Sant Quirze, Som Solidaris.
3: Les nits de jazz volen convertir-se en una experiència plena de sorpreses musicals, com un arbre amb fulles sincopades. Si vols descobrir aquest autèntic so, no dubtis, sintonitza Ràdio Sant Quirze i escolta Nits de Jazz.
1: Cada dimecres a la nit, Nit de Jazz, amb Joan Pastor.
3: T'esperem per gaudir junts de l'altra cara de la lluna.
1: Nit de Jazz, cada dimecres a les 9 del vespre a Ràdio Sant Quirze i quan vulguis a radiosantquirze.cat.

Aquí no hay ya. No. Aquí. Aquí no hay ya. Aquí no hay ya truco.

trec la polsa al que vaig passar. Ara hi penso, no n'hi ha per tant. Tot era molt més fàcil i em complico. Si penso en el que no em va passar, m'està costant poder fer-me gran. Veig pàgines en blanc que van passant. Vull fer les coses bé, però de tant que les penso no passen. Estimar-me més i que no sigui massa. Seguir fent cançons

consta que vaig passar. Ara hi penso, no n'hi ha per tant. Tot era molt més fàcil i em complico. Si penso en el que no em va passar, m'està costant poder fer-me gran. Veig pàgines en blanc que van passant. Vull fer les coses bé. Estimar-me bé.

0: Clica radiosantquirze.cat.
1: Ets dels que no pot viure sense música? Escoltes tot el que passa per les teves orelles? Aleshores, ets un amic de la música.
2: Bona tarda, amigues i amics de la música.
3: Bona tarda, sóc José Urille.
4: Bon dia, bona tarda o bona nit als oients
5: de... Benvinguts, amics i amigues, a un nou programa de Durant la Nota dedicat a l'òpera i a la música.
6: Sentir una mica de música, que sí. Ja toca.
7: Sí, benvinguts i benvingudes una setmana més al Donant la Nota de Teatre Musical.
1: Els dimarts a les 6 de la tarda, Donant la Nota. Un programa per promocionar la música, gaudir-ne i col·laborar amb altres associacions del poble relacionades amb l'àmbit musical. Informació, música i els concerts en directe que els amics de la música organitzen a Sant Quirze del Vallès els dimarts a les 6 de la tarda, a Donant la Nota.
8: Cada setmana a Ràdio Sant Quirze, Alimentació Saludable, el programa dedicat a l'alimentació sana i natural. Descobrireu com menjar i cuinar de manera sana i respectuosa amb el medi ambient i amb beneficis de la vostra salut.
9: Hola, sóc Anna Maria Leiva i t'espero cada setmana a Alimentació Saludable.
8: Alimentació Saludable amb Anna Maria Leiva. Cada setmana a Ràdio Sant Quirze i disponible sempre que vulguis a radiosantquirze.cat.
0: Des de Sant Quirze a tot el món. Ràdio Sant Quirze.

Ràdio Sant Quirze. Són les 9. Informació, entreteniment i la teva música. Ràdio Sant Quirze, sempre al teu costat. Ràdio Sant Quirze, sempre al teu costat.

0: publica radiosantquirze.cat.
1: Una vegada hi havia un programa de ràdio.
2: Ei, que t'estic parlant de la Moixiganga.
1: Un programa pels més petits de la casa. Amb Sir Petit.
3: Miro la meva boca.
1: Andreu Cistella, el Pauet.
4: Ah, Kitchen, què fer?
1: Contes de microbis.
5: La desfilada dels microbis.
1: Posem fil a la poesia, viatgem pel món, els contes del Pep, jocs de falda i les nostres cançons.
6: Li diré a la meva mare.
7: La Moixiganga.
1: Un programa presentat per Moisès Bru.
2: La Moixiganga.
7: Pep, quina gràcia.
8: Cada dimecres a 2:49 del vespre a Ràdio Sant Quirze.
1: La Moixiganga presenta la divertidíssima versió en versos perversos de Roald Dahl. Els tres porquets, en Jan i la mongetera, la Blanca Neu, la Caputxeta Vermella, la Rínxols d'Or, la Ventafocs. Traduïda per Miquel Desclot. Cada setmana a la Moixiganga. Benvinguts al Circ Petit.
9: Obre la porta, man del dimoni!
3: Miro la meva bola.
9: El nostre estimat pallasso. 2, 1... Vingut de terres molt i molt llunyanes, arriba en Salim, el nostre increïble fakir.
10: El genís fa màgia, no miracles, eh?
4: Doncs quin xororamà!
1: Cada setmana a la Moixiganga. No t'ho perdis.

0: Punt i Coma, amb Mercè Martí Aroles. Cada dimecres a la tarda i quan vulgueu, a radiosantquires.cat.
1: Punt i Coma, un programa que viu entre la vida i la literatura, entre la vida i els llibres, entre aquell punt i coma que s'estableix entre dos mons que estan fets, si més no, de la mateixa essència.
0: Punt i Coma, amb Mercè Martí Aroles.
1: Vés a saber on comença la vida, on comencen els llibres i què alimenta el què.
0: Cada dimecres a la tarda i quan vulgueu, a radiosantquires.cat.

0: pensat que quan el món sigui nostre no tindrem lloc on anar. M'avorria els sopars i m'avorria les festes. Però quantes nits he pensat que quan el món sigui nostre no tindrem lloc on anar. M'avorria els sopars i m'avorria les festes.
1: Giornalieri internazionali e inter...

0: Clica radiosanquirsa.cat.
1: Guerra, pobresa, desigualtats, injustícia. Hi ha moltes raons per canviar el món.
2: La suma de tots els nostres gestos pot fer-ho possible.
1: Cada dimecres a les 7 de la tarda, Som Solidaris, amb Laura Roger. Un programa dedicat a la solidaritat que es fa a Sant Quirze del Vallès i a tot el món.
2: Denúncies, testimonis, informació. Tot el que ens ajudi a fer un món millor.
1: A Ràdio Sant Quirze, Som Solidaris. Punt i coma, amb Mercè Martí Aroles. Cada dimarts a les 7 de la tarda i quan vulgueu, a radiosantquirze.cat.
3: Punt i coma, un programa que viu entre la vida i la literatura, entre la vida i els llibres, entre aquell punt i coma que s'estableix entre dos mons que estan fets, si més no, de la mateixa essència.
1: Punt i coma, amb Mercè Martí Aroles.
3: Ves a saber on comença la vida, on comencen els llibres i què alimenta el què.
1: Cada dimarts a les 7 de la tarda i quan vulgueu, a radiosantquirze.cat.

0: Ràdio Sant Quirze.
1: Són les 10.
0: Informació, entreteniment i la teva música. Ràdio Sant Quirze, sempre al teu costat. Ràdio Sant Quirze, sempre al teu costat.

0: sola. Clica radiosantquirze.cat.
1: Ets dels que no pot viure sense música? Escoltes tot el que passa per les teves orelles? Aleshores, ets un amic de la música.
2: Bona tarda, amigues i amics de la música.
3: Bona tarda, sóc José Urille.
4: Bon dia, bona tarda o bona nit als oients
5: de... Benvinguts, amics i amigues, a un nou programa de Durant la Nota dedicat a l'òpera i a la música.
6: Per sentir una mica de música, que sí, ja toca.
7: Sí, benvinguts i benvingudes una setmana més al Donant la Nota de Teatre Musical.
1: Els dimarts a les 6 de la tarda, Donant la Nota. Un programa per promocionar la música, gaudir-ne i col·laborar amb altres associacions del poble relacionades amb l'àmbit musical. Informació, música i els concerts en directe que els amics de la música organitzen a Sant Quirze del Vallès els dimarts a les 6 de la tarda, a Donant la Nota. Cada divendres a les 8 del vespre a Ràdio Sant Quirze, Ràdio Fórmula Country, amb Marta Bolunya. Tumble out of bed and I stumble to the kitchen. Pour myself a cup of ambition and yawn and stretch and try to come to life. Una hora de música country de la mà de Marta Bolunya. Els i les artistes més importants, les millors cançons country i les seves històries a Radio Fórmula Country, amb Marta Bolunya, a Ràdio Sant Quirze.

Cada divendres a les 7 de la tarda és Temps de Country, a Ràdio Sant Quirze, amb l'associació Country Mussols de Sant Quirze del Vallès. Presentat per Jordi Rivilla, Josep Antoni López i Marta Bolunya. Temps de Country, cada divendres a Ràdio Sant Quirze.

acaba mitja nit, tu comentem des del llit. M'agradaria poder marxar abans, no m'imagino la vida sense ell. Persegueixo la meva utopia i no deixo d'intentar-ho cada dia. Sempre penso que serà l'última gira, serà la pasta o serà l'ego qui m'estira. Ja

0: Clica radiosantquirze.cat.
1: Si quan sents aquesta música tens ganes de crispetes.
2: Si la banda sonora de Sofà i Manta és aquesta.
3: Si quan cobres a final de mes sona això al teu cap.
4: Llavors Freaks and Beats és el teu programa. Tot el cinema, sèries i videojocs a Ràdio Sant Quirze els dimarts a les 10 de la nit.
5: Ets dels que no pot viure sense música? Escoltes tot el que passa per les teves orelles? Aleshores, ets un amic de la música.
6: Bona tarda, amigues i amics de la música.
7: Bona tarda, sóc José Urille.
8: Bon dia, bona tarda o bona nit als oients.
9: Benvinguts, amics i amigues, a un nou programa de Donant la Nota dedicat a l'òpera i a la
10: música. Per sentir una mica de música, que sí, ja toca.
11: Sí, benvinguts i benvingudes una setmana més al Donant la Nota de Teatre Musical.
5: Els dimarts a les 6 de la tarda, Donant la Nota. Un programa per promocionar la música, gaudir-ne i col·laborar amb altres associacions del poble relacionades amb l'àmbit musical. Informació, música i els concerts en directe que els amics de la música organitzen a Sant Quirze del Vallès els dimarts a les 6 de la tarda, a Donant la Nota.
12: Ràdio Sant Quirze presenta Misteris la nit amb Josep Antoni i Josep Maria, investigadors de l'impossible. Hi ha un univers infinit dins la ment de la gent. Hi ha veritats amagades a les cantonades. Una realitat ominosa que no veiem. Misteris. Cada dimecres a la nit. I a radiosantquirze.cat.

Ràdio Sant Quirze. Són les 11. Informació, entreteniment i la teva música. Ràdio Sant Quirze, sempre al teu costat. Ràdio Sant Quirze, sempre al teu costat. Clica radiosantquirze.cat. Necessit.

Aviam, un, dos, tres, ja hi som tots.

passen coses al meu cap i no tenen res a veure amb tu ni amb ningú de vosaltres. He sortit a veure si canviava d'opinió aquest temps de merda, però sembla que s'estanca. Estan passant coses.

El que vull que fem ni ho et a casa. Un lloc a l'armari per quan puguis venir. Ho he pensat bastant. Una mica massa. Vale. Ho he pensat molt. I ara no entenc.

0: des de Sant Quirze a tot el món. radiosantquirze.cat. Com els mussols, tenim els ulls ben oberts. Ara tu, obre bé les orelles. Ho sabem tot de la nostra ciutat. Ràdio Sant Quirze. Ràdio Sant Quirze, sempre al teu costat.
1: Coplejant.
2: Som a tot el país.
1: Coplejant.cat.
2: A totes les xarxes. Som joves. I som al teu mòbil. I a la teva ràdio. El magazín que t'informa de tot allò que és notícia al món immens de la sardana i la copla. Escolta'ns, llegeix-nos, mira'ns quan tu vulguis, on tu vulguis.
1: Coplejant, amb Caral Pedemonte.
2: I a la teva ràdio.
3: Cada divendres a les 7 de la tarda és Temps de Country, a Ràdio Sant Quirze, amb l'associació Country Mussols de Sant Quirze del Vallès, presentat per Jordi Rivilla, Josep Antoni López i Marta Bolunya. Temps de Country, cada divendres a Ràdio Sant Quirze.

M'he deixat mig rinyó en aquesta desperta. M'he gastat tot el sou de merda en unes espelmes, però són tan cookies. Sempre arribo tard, sempre vaig amb presses. Sempre plou quan tinc

fan per sentir que mereixo escoltar-me. Ser lleuger com les fulles del vent que ballant van trobant la tornada. No em cal ser ni de plom ni de fang

0: Clica radiosantquirze.cat.
1: Què dius? Que t'agrada el cinema i les bandes sonores i encara no ens coneixes? Però com pot ser? Si ets un apassionat pel món del setè art i t'agrada estar al dia i a més vols gaudir de les millors bandes sonores, aquest és el teu programa.
2: La Llanterna Màgica, amb Jordi Terradas.
1: Tots els dilluns de 8 a 9 del vespre i amb remissió divendres a les 10 de la nit a Ràdio Sant Quirze 90.9.
2: La Llanterna Màgica. Disponible a Spotify, Apple Podcast i iVoox.
3: Ràdio Sant Quirze presenta Misteris la nit amb Josep Antoni i Josep Maria, investigadors de l'impossible. Hi ha un univers infinit dins la ment de la gent. Hi ha veritats amagades a les cantonades. Una realitat ominosa que no veiem. Misteris. Cada dimecres a la nit. I a radiosantquirze.cat.

Ràdio Sant Quirze. Són les 12. Informació, entreteniment i la teva música. Ràdio Sant Quirze, sempre al teu costat. Ràdio Sant Quirze, sempre al teu costat. Clica radiosantquirze.cat.

0: publica radiosanquirze.cat.
1: Guerra, pobresa, desigualtats, injustícia. Hi ha moltes raons per canviar el món.
2: La suma de tots els nostres gestos pot fer-ho possible.
1: Cada dimecres a les 7 de la tarda, Som Solidaris, amb Laura Roger. Un programa dedicat a la solidaritat que es fa a Sant Quirze del Vallès i a tot el món.
2: Denúncies, testimonis, informació. Tot el que ens ajudi a fer un món millor.
1: A Ràdio Sant Quirze, Som Solidaris.
3: Les nits de jazz volen convertir-se en una experiència plena de sorpreses musicals, com un arbre amb fulles sincopades. Si vols descobrir aquest autèntic so, no dubtis, sintonitza Ràdio Sant Quirze i escolta Nits de Jazz.
1: Cada dimecres a la nit, Nit de Jazz, amb Joan Pastor.
3: T'esperem per gaudir junts de l'altra cara de la lluna.
1: Nit de Jazz, cada dimecres a les 9 del vespre a Ràdio Sant Quirze i quan vulguis a radiosantquirze.cat.
4: Ràdio Sant Quirze,
0: sempre al teu costat.

0: Clica radiosantquirze.cat.
1: Què dius? Que t'agrada el cinema i les bandes sonores i encara no ens coneixes? Però com pot ser? Si ets un apassionat pel món del setè art i t'agrada estar al dia i a més vols gaudir de les millors bandes sonores, aquest és el teu programa.
2: La Llanterna Màgica, amb Jordi Terradas.
1: Tots els dilluns de 8 a 9 del vespre i amb remissió divendres a les 10 de la nit a Ràdio Sant Quirze 90.9.
2: La Llanterna Màgica, disponible a Spotify, Apple Podcast i iVoox.
3: Cada divendres a les 7 de la tarda és Temps de Country a Ràdio Sant Quirze amb l'associació Country Mussols de Sant Quirze del Vallès, presentat per Jordi Rivilla, Josep Antoni López i Marta Bolunya. Temps de Country, cada divendres a Ràdio Sant Quirze.

0: Cada divendres a les 8 del vespre a Ràdio Sant Quirze, Ràdio Fórmula Country, amb Marta Bolunya. Tumble out of bed and I stumble to the kitchen. Pour myself a cup of ambition and yawn and stretch and try to come to life. Una hora de música country de la mà de Marta Bolunya. Els i les artistes més importants, les millors cançons country i les seves històries a Ràdio Fórmula Country, amb Marta Bolunya, a Ràdio Sant Quirze. Working 9 to 5, what a way.
1: A lo largo de mi vida he escuchado en muchas ocasiones que la ignorancia es muy atrevida. Yo me declaro ignorante y gracias a mis amplios desconocimientos de casi todo, tengo la osadía de hablar con muchas personas que viven o pasan o son amantes de Sant Quirze. Tastet de Radio Sant Quirze. En Tastet de Radio Sant Quirze se nos perdió la vergüenza. Por eso preguntamos lo que nos apetece. Si ustedes quieren, esto es Tastet de Radio Sant Quirze.
2: Tastet de Radio, amb Eugenio Martín. Cada divendres a les 9 del vespre i quan vulguis a radiosantquirze.cat.
3: Radio Sant Quirze. Sempre al teu costat.

0: Ràdio Sant Quirze.
1: És la una.
0: Informació, entreteniment i la teva música. Ràdio Sant Quirze, sempre al teu costat. Des de Sant Quirze a tot el món. RadioSantQuirze.cat.
2: Una vegada hi havia un programa de ràdio.
3: Ei, que t'estic parlant de la Moixiganga.
2: Un programa pels més petits de la casa. Amb Sir Petit.
4: Miro la meva boca.
2: Andreu Cistella, el Pauet.
5: Ah, Kitchen, què fer?
2: Contes de microbis.
6: La desfilada dels microbis.
2: Posem fil a la poesia, viatgem pel món, els contes del Pep, jocs de falda i les nostres cançons.
7: Li diré a la meva mare.
8: La Moixiganga.
2: Un programa presentat per Moisès Bru.
3: La Moixiganga.
8: Ves, quina gràcia.
9: Cada dimecres a 2:49 del vespre a Ràdio Sant Quirze.
2: La Moixiganga presenta la divertidíssima versió en versos perversos de Roald Dahl. Els tres porquets, en Jan i la mongetera, la Blancaneus, la caputxeta vermella, la Rínxols d'or, la Ventafocs. Traduïda per Miquel Desclot. Cada setmana a la Moixiganga. Benvinguts al Circ Petit.
10: Obre la porta, man del dimoni!
4: Miro la meva boca.
10: El nostre estimat pallasso. 2, 1... Vingut de terres molt i molt llunyanes, arriba en Salim, el nostre increïble fakir.
11: El genís fa màgia, no miracles,
5: Doncs quin xororamà!
2: Cada setmana a la Moixiganga. No t'ho perdis.
0: Clica radiosantquirze.cat.
12: That's right, I'm sad and blue, cause I can't do the boogaloo. I'm lost, can't do my thing, and that's why I sing. Gimme, gimme.

0: publica radiosantquirze.cat.
1: Ets dels que no pot viure sense música? Escoltes tot el que passa per les teves orelles? Aleshores, ets un amic de la música.
2: Bona tarda, amigues i amics de la música.
3: Bona tarda, sóc José Urille.
4: Bon dia, bona tarda o bona nit als oients
5: de... Benvinguts, amics i amigues, a un nou programa de Durant la Nota dedicat a l'òpera i a la música.
6: Per sentir una mica de música, que sí, ja toca.
7: Sí, benvinguts i benvingudes una setmana més al Donant la Nota de Teatre Musical.
1: Els dimarts a les 6 de la tarda, Donant la Nota. Un programa per promocionar la música, gaudir-ne i col·laborar amb altres associacions del poble relacionades amb l'àmbit musical. Informació, música i els concerts en directe que els amics de la música organitzen a Sant Quirze del Vallès els dimarts a les 6 de la tarda, a Donant la Nota.
8: A lo largo de mi vida he escuchado en muchas ocasiones que la ignorancia es muy atrevida. Yo me declaro ignorante y gracias a mis amplios desconocimientos de casi todo, tengo la osadía de hablar con muchas personas que viven o pasan o son amantes de Sant Quirze. Tastet de Radio Sant Quirze. En Tastet de Radio Sant Quirze se nos perdió la vergüenza. Por eso preguntamos lo que nos apetece. Si ustedes quieren, esto es Tastet de Radio Sant Quirze.
9: Tastet de Radio, amb Eugenio Martín. Cada divendres a les 9 del vespre i quan vulguis a radiosantquirze.cat.
0: Des de Sant Quirze a tot el món. Radio Sant Quirze.

put a spell on you. Because you're mine.

0: Clica radiosantquirze.cat.
1: Guerra, pobresa, desigualtats, injustícia. Hi ha moltes raons per canviar el món.
2: La suma de tots els nostres gestos pot fer-ho possible.
1: Cada dimecres a les 7 de la tarda, Som Solidaris, amb Laura Roger. Un programa dedicat a la solidaritat que es fa a Sant Quirze del Vallès i a tot el món.
2: Denúncies, testimonis, informació. Tot el que ens ajudi a fer un món millor.
1: A Ràdio Sant Quirze, Som Solidaris.
3: Si quan sents aquesta música tens ganes de crispetes...
4: Si la banda sonora de Sofà i Manta és aquesta...
5: Si quan cobres a final de mes sona això al teu cap...
6: Llavors Freaks and Beats és el teu programa. Tot el cinema, sèries i videojocs a Ràdio Sant Quirze els dimarts a les 10 de la nit.
0: Des de Sant Quirze a tot el món. Ràdio Sant Quirze

0: Ràdio Sant Quirze. Són les dues. Informació, entreteniment i la teva música. Ràdio Sant Quirze, sempre al teu costat. Ràdio Sant Quirze, sempre al teu costat, des de Sant Quirze a tot el món. RadioSantQuirze.cat.
1: Si tu ja no m'has

0: Clica radiosantquirze.cat.
1: Ets dels que no pot viure sense música? Escoltes tot el que passa per les teves orelles? Aleshores, ets un amic de la música.
2: Bona tarda, amigues i amics de la música.
3: Bona tarda, sóc José Urille.
4: Bon dia, bona tarda o bona nit als oients
5: de... Benvinguts, amics i amigues, a un nou programa de Durant la Nota dedicat a l'òpera
6: i a l'òpera. Per una mica de música, que ja toca.
7: Sí, benvinguts i benvingudes una setmana més al Donant la Nota de Teatre Musical.
1: Els dimarts a les 6 de la tarda, Donant la Nota. Un programa per promocionar la música, gaudir-ne i col·laborar amb altres associacions del poble relacionades amb l'àmbit musical. Informació, música i els concerts en directe que els amics de la música organitzen a Sant Quirze del Vallès els dimarts a les 6 de la tarda, a Donant la Nota. Guerra, pobresa, desigualtats, injustícia. Hi ha moltes raons per canviar el món.
8: La suma de tots els nostres gestos pot fer-ho possible.
1: Cada dimecres a les 7 de la tarda, Som Solidaris, amb Laura Roger. Un programa dedicat a la solidaritat que es fa a Sant Quirze del Vallès i a tot el món.
8: Denúncies, testimonis, informació. Tot el que ens ajudi a fer un món millor.
1: A Ràdio Sant Quirze, Som Solidaris.
9: Ràdio Sant Quirze.
0: Sempre al teu costat.

0: Clica radiosantquirze.cat.
1: Cada setmana a Ràdio Sant Quirze, Alimentació Saludable, el programa dedicat a l'alimentació sana i natural. Descobrireu com menjar i cuinar de manera sana i respectuosa amb el medi ambient i amb beneficis de la vostra salut.
2: Hola, sóc Anna Maria Leiva i t'espero cada setmana a Alimentació Saludable.
1: Alimentació Saludable amb Anna Maria Leiva. Cada setmana a Ràdio Sant Quirze i disponible sempre que vulguis a radiosantquirze.cat.
3: Ràdio Sant Quirze presenta Misteris la nit amb Josep Antoni i Josep Maria, investigadors de l'impossible. Hi ha un univers infinit dins la ment de la gent. Hi ha veritats amagades a les cantonades. Una realitat ominosa que no veiem. Misteris cada dimecres a la nit. I a radiosantquirze.cat.
4: Ràdio Sant Quirze, sempre al teu costat.

Ràdio Sant Quirze. Són les 3. Informació, entreteniment i la teva música. Ràdio Sant Quirze, sempre al teu costat. Ràdio Sant Quirze, sempre al teu costat. Des de Sant Quirze a tot el món. Ràdio Sant Quirze.

0: programa presentat per Moisès Bru.
1: La Moixiganga.
2: Quina gràcia!
3: Cada dimecres a 2:49 del vespre a Ràdio Sant Quirze.
0: La Moixiganga presenta la divertidíssima versió en versos perversos de Roald Dahl. Els tres porquets, en Jan i la mongetera, la Blancaneu, la caputxeta vermella, la Rínxols d'or, la Ventafocs. Traduïda per Miquel Desclot. Cada setmana a la Moixiganga. Benvinguts al Circ Petit.
4: Obre la porta, mag del dimoni!
5: Miro la meva bola.
4: El nostre estimat pallasso. 2, 1... Vingut de terres molt i molt llunyanes, arriba en Salim, el nostre increïble fakir.
6: El genís fa màgia, no miracles,
7: Doncs quin xororama!
0: Cada setmana a la Moixiganga. No t'ho perdis.
8: Ràdio Sant Quirze. Sempre al teu costat.

0: Clic a radiosantquirze.cat.
1: Cada divendres a les 7 de la tarda és Temps de Country a Ràdio Sant Quirze amb l'associació Country Mussols de Sant Quirze del Vallès, presentat per Jordi Rivilla, Josep Antoni López i Marta Bolunya. Temps de Country, cada divendres a Ràdio Sant Quirze.

Cada divendres a les 8 del vespre a Ràdio Sant Quirze, Ràdio Fórmula Country, amb Marta Bolunya. Tumble out of bed and I stumble to the kitchen. Pour myself a cup of ambition and yawn and stretch and try to come to life. Una hora de música country de la mà de Marta Bolunya. Els i les artistes més importants, les millors cançons country i les seves històries a Ràdio Fórmula Country, amb Marta Bolunya, a Ràdio Sant Quirze.

0: Punt i Coma, amb Mercè Martí Aroles. Cada dimecres a la tarda i quan vulgueu, a radiosantquires.cat.
1: Punt i Coma, un programa que viu entre la vida i la literatura, entre la vida i els llibres, entre aquell punt i coma que s'estableix entre dos mons que estan fets, si més no, de la mateixa essència.
0: Punt i Coma, amb Mercè Martí Aroles.
1: Vés a saber on comença la vida, on comencen els llibres i què alimenta el què.
0: Cada dimecres a la tarda i quan vulgueu, a radiosantquires.cat.

Ràdio Sant Quirze. Són les 4. Informació, entreteniment i la teva música. Ràdio Sant Quirze, sempre al teu costat. Ràdio Sant Quirze, sempre al teu costat. Estem ben comunicats, però lluny del soroll. Ràdio Sant Quirze, Ràdio Sant Quirze, Ràdio Sant Quirze, sempre al teu costat.

0: Clica radiosantquirze.cat.
1: Ets dels que no pot viure sense música? Escoltes tot el que passa per les teves orelles? Aleshores, ets un amic de la música.
2: Bona tarda, amigues i amics de la música.
3: Bona tarda, sóc José Urille.
4: Bon dia, bona tarda o bona nit als oients.

0: amb Josep Antoni i Josep Maria, investigadors de l'impossible. Hi ha un univers infinit dins la ment de la gent. Hi ha veritats amagades a les cantonades. Una realitat ominosa que no veiem. Misteris. Cada dimecres a la nit. I a Ràdio Sant Quirze, puntat.
1: Què dius? Que t'agrada el cinema i les bandes sonores i encara no ens coneixes? Però com pot ser? Si ets un apassionat pel món del setè art i t'agrada estar al dia i a més vols gaudir de les millors bandes sonores, aquest és el teu programa.
2: La Llanterna Màgica, amb Jordi Terradas.
1: Tots els dilluns de 8 a 9 del vespre i amb remissió divendres a les 10 de la nit a Ràdio Sant Quirze 90.9.
2: La Llanterna Màgica, disponible a Spotify, Apple Podcast i iVox.
3: Sempre al teu costat.

0: Podcast. Clica radiosantquirze.cat.
1: Les nits de jazz volen convertir-se en una experiència plena de sorpreses musicals, com un arbre amb fulles sincopades. Si vols descobrir aquest autèntic so, no dubtis, sintonitza Ràdio Sant Quirze i escolta Nits de Jazz.
2: Cada dimecres a la nit, Nit de Jazz, amb Joan Pastor.
1: T'esperem per gaudir junts de l'altra cara de la lluna.
2: Nit de Jazz, cada dimecres a les 9 del vespre a Ràdio Sant Quirze i quan vulguis a radiosantquirze.cat. Punt i coma, amb Mercè Martí Aroles. Cada dimecres a la tarda i quan vulgueu a radiosantquirze.cat.
3: Punt i coma, un programa que viu entre la vida i la literatura, entre la vida i els llibres, entre aquell punt i coma que s'estableix entre dos mons que estan fets, si més no, de la mateixa essència.
2: Punt i coma, amb Mercè Martí Aroles.
3: Vés a saber on comença la vida, on comencen els llibres i què alimenta el què.
2: Cada dimecres a la tarda i quan vulgueu a radiosantquirze.cat.
4: A lo largo de mi vida he escuchado en muchas ocasiones que la ignorancia es muy atrevida. Yo me declaro ignorante y gracias a mis amplios desconocimientos de casi todo, tengo la osadía de hablar con muchas personas que viven o pasan o son amantes de Sant Quirze. Tastet de Radio Sant Quirze. En Tastet de Radio de Radio Sant Quirze se nos perdió la vergüenza. Por eso preguntamos lo que nos apetece. Si ustedes quieren, esto es Tastet de Radio, de Radio Sant Quirze.
5: Tastet de Radio, amb Eugenio Martín. Cada divendres a les 9 del vespre i quan vulguis a radiosantquirze.cat.
6: Radio Sant Quirze.
7: Sempre al teu costat.

Ràdio Sant Quirze. Són les 5. Informació, entreteniment i la teva música. Ràdio Sant Quirze, sempre al teu costat. Ràdio Sant Quirze, sempre al teu costat, des de Sant Quirze a tot el món. Ràdio Sant Quirze.

0: clica radiosantquirze.cat.
1: Una vegada hi havia un programa de ràdio.
2: Ei, que t'estic parlant de la Moixiganga.
1: Un programa pels més petits de la casa. Amb Sir Petit.
3: Miro la meva boca.
1: Andreu Cistella, el Pauet.
4: Ah, Quixon, què fer?
1: Contes de microbis.
5: La desfilada dels microbis.
1: Posem fil a la poesia, viatgem pel món, els contes del Pep, jocs de falda i les nostres cançons.
6: Li diré a la meva mare.
7: La Moixiganga.
1: Un programa presentat per Moisès Bru.
2: La Moixiganga.
7: Ves, quina gràcia.
8: Cada dimecres a 2:49 del vespre a Ràdio Sant Quirze.
1: La Moixiganga presenta la divertidíssima versió en versos perversos de Roald Dahl. Els tres porquets, en Jan i la mongetera, la Blancaneus, la caputxeta vermella, la Rínxols d'or, la Ventafocs.

0: don't you all fade away. Don't try to dig what we all say.
1: Clica radiosanquirza.cat.
2: Cada divendres a les 7 de la tarda és Temps de Country a Ràdio Sant Quirze amb l'associació Country Mussols de Sant Quirze del Vallès, presentat per Jordi Rivilla, Josep Antoni López i Marta Bolunya. Temps de Country, cada divendres a Ràdio Sant Quirze.

cada divendres a les 8 del vespre a Ràdio Sant Quirze, Ràdio Fórmula Country, amb Marta Bolunya. Tumble out of bed and I stumble to the kitchen. Pour myself a cup of ambition and yawn and stretch and try to come to life. Una hora de música country de la mà de Marta Bolunya. Els i les artistes més importants, les millors cançons country i les seves històries a Ràdio Fórmula Country, amb Marta Bolunya, a Ràdio

0: Ets dels que no pot viure sense música? Escoltes tot el que passa per les teves orelles? Aleshores, ets un amic de la música.
1: Bona tarda, amigues i amics de la música.
2: Bona tarda, soc José Urille.
3: Bon dia, bona tarda o bona nit als oients
4: de... Benvinguts, amics i amigues, a un nou programa de Durant la Nota dedicat a l'òpera...
5: Per sentir una mica de música, que sí. Ja toca.
6: Sí, benvinguts i benvingudes una setmana més al Donant la Nota de Teatre Musical.
0: Els dimarts a les 6 de la tarda, Donant la Nota. Un programa per promocionar la música, gaudir-ne i col·laborar amb altres associacions del poble relacionades amb l'àmbit musical. Informació, música i els concerts en directe que els amics de la música organitzen a Sant Quirze del Vallès els dimarts a les 6 de la tarda, a Donant la Nota.
7: Ràdio Sant Quirze. Sempre al teu costat.
8: Tom Tom lived

0: Ràdio Sant Quirze.
1: Són les 6.
0: Informació, entreteniment i la teva música. Ràdio Sant Quirze, sempre al teu costat. Ràdio Sant Quirze, sempre al teu costat.
2: Ràdio Sant Quirze presenta Donant la nota amb els amics de la música.

0: Benvinguts, amics i amigues, al darrer programa de Donant la Nota d'aquesta temporada que dediquem a l'òpera clàssica i a la música clàssica. Amb tots vosaltres, Josep Antoni i el meu company Josep Maria Guadé. Com va, Josep Maria? Què tal? Bé?
1: Molt bé, mira, aquí...
0: Resolem problemes tècnics, no?
1: No, esperant donar la nota una vegada més, sí, sí, sí, en aquest programa especial.
0: Doncs t'has posat ja les botes per ballar, no? Perquè avui farem un programa dedicat a la xacona, la tarantela i el fandango.
1: Sí, quan he llegit això he quedat impressionat.
0: Sí, són danses que es van incorporar.
1: La xacona.
0: La xacona, sí, sí. I a més hi ha un nom castellà, es diu xacón, que jo penso que té molta relació
1: clar,
0: amb això.
1: Clar, clar.
0: Doncs tant la xacona com la tarantela i el fandango, sí, es van incorporar a la música clàssica i sobretot en el barroc es van fer moltíssimes composicions amb aquests tipus de dansa.
1: Molt bé.
0: Doncs et sembla, preparats ja per ballar el ritme de xacona, tarantela i fandango, els ritmes del barroc. Doncs comencem amb la xacona, que és una dansa alegre, festiva, picarona i fins i tot eròtica, que té els seus orígens a les terres hispanes d'Amèrica i es cita per primer cop al Perú a finals del segle XVII. Posteriorment va passar de ser una música popular fins a arribar a la cort del Lluís XIV a França i va formar part dels balls de la classe aristocràtica europea, especialment a la península italiana. Es basa en un moviment ternari, repetitiu, amb un acompanyament de baix conegut amb el nom d'ostinato. Es tocava principalment amb instruments de corda de l'època, com la tiorba, el laúd i la guitarra i instruments de vent, com la flauta, la corneta i la xirimia. Escoltarem una adaptació de Cristina Plujal amb el seu grup L'Arpeggiata. És un divertit diàleg entre dos personatges, un que ha assolit el paradís i gaudeix de ser-hi, cantat per la veu d'un contratenor, i un altre que malauradament s'ha guanyat l'infern i es penedeix de la seva mala sort, o potser s'ho ha buscat, i està cantat per una veu més greu, un baríton. Es diu la xacona di paradiso de l'inferno, i comença dient, oh, que bel estar, estar in el paradiso, que bé que estic en el paradís. Endavant.

0: Increïble, increïble, eh? Quina música...
1: Sobretot destacaria la veu del contratenor, el Philippe Jaruzelski, que a mi m'encanta molt, i és un francès d'origen polonès que té una veu magnífica.
0: Doncs ara anem a parlar de Francesca Caccini, la primera compositora italiana d'òpera del barroc, de la que ja vàrem parlar en un programa anterior.
1: Sí, te'n recordaràs que vam fer un programa sobre dones compositores i vam parlar...
0: Efectivament, efectivament, dones compositores, i la Caccini ja estava allà.
1: De les primeres, de les primeres de l'època del post-renaixement.
0: Sí, perquè l'any 1618 va compondre El primo libro de la musique. Anem a escoltar La Chacona, Il primo libro de la musique. Endavant.

0: Maurizio Cassati va ser un músic, organista i científic nascut l'any 1616 i establert a la ciutat de Bolonya, on va compondre música sacra, motets i xacones per diferents instruments, recopilats en col·leccions o àlbums. Se'l considera com el creador de l'Escola Instrumental de Bolonya. Tot seguit, escoltarem dues de les seves obres més famoses, xacones. A la primera podrem veure el diàleg entre els violins, el violoncel, i el salteri, que és un instrument de corda en forma de tabla que es percuteix com si fos un xilofon.
1: Un xilofon, sí. Es fa amb una mena de parets de pues i fa un clin, clin, clin, clin, clin.
0: Ostres,
1: és molt bonica.
0: No havia sentit mai aquest instrument. Doncs bé, escoltem la xacona del Maurizio Cassati.
1: En aquest cas, sota la direcció de Cristina Plujal i el seu grup, l'Alpeggiata. Endavant.
0: Endavant, la xacona.

0: Doncs molt bé, ara anem a una segona xacona, però escolta, Josep Antoni, perquè aquesta segona xacona està tocada a duo per una arpa barroca i un arcigliuto.
1: Sí, arcigliuto o arcigliuto, tal com es diu.
0: Arcigliuto, un instrument predecessor de la tiorba.
1: La tiorba, perquè...
0: Explica'ns què és una tiorba, perquè
1: això... La tiorba és un instrument, a mi és magnífic, es tocava sobretot en el Renaixement i al principi del Barroc, és com una gran guitarra amb un màstil de viva tarifa fins a 12 cordes.
0: 12 metres?
1: 12 no. cordes, no. És,
0: ah, 12 cordes.
1: Ja, sí,
0: sí, és un gran màstil.
1: Home, potser ho tenia jo entre un metre i mig segur, eh? Vull dir, no la pots portar.
0: Ara estem veient fotografies, us recomanem que ho mireu, perquè sí, sí. És un instrument que no s'ha vist
1: tant
0: mai.
1: Tant la tiorba, per si no ho coneixeu, sí. I l'arcigliuto.
0: Doncs anem a escoltar aquesta segona xacona. Endavant.

0: Amb el temps, la Chacona, mitjançant compositors com el Claudio Monteverdi, amb el seu Lament d'Ariana, passaria de ser una música festiva a ser una música de lament i tristor, fins a arribar a la famosa Chacona en re menor del Johann Sebastian Bach, que expressa el dolor, perquè hom pensa que va ser composta després de la mort de la seva dona.
1: Molt bé, Josep Maria, doncs ara canviem de ritme i ens anem cap a una cosa...
0: Més alegre, diferent. Espero, no?
1: Però... Això també és una güera, no? Però parlarem de la tarantela, que és una dansa popular del sud d'Itàlia, originària de Calàbria, la Campània i Apúlia. El seu nom prové de la ciutat de Tarento, que està a la regió d'Apúlia, tot i que també se la relaciona amb la taràntula, un tipus d'aranya que les seves picades causaven un mal que només es podia curar mitjançant la dansa frenètica, segons les creences populars d'aquell temps, déu-n'hi-do. És un ball de festeig entre parelles que comença amb un ritme suau, que va augmentant progressivament, fins a arribar a un clima frenètic. Es canta amb acompanyament musical d'instruments de corda, castanyoles i pandereta. Athanasius Kircher, a més de ser frare, era un científic i professor del Col·legi Romà. Va escriure els primers tractats sobre teoria musical i acústica del segle XVII i va recopilar de la zona d'Apúlia, Itàlia, cançons, poemes i àries amb ritmes de tarantela que s'utilitzaven com a mesura terapèutica. Escoltarem la famosa tarantela napolitana, on podem saborejar el so d'una petita habitada i les castanyoles. Podeu percebre com la influència entre la música espanyola i la napolitana és ben clara. Recordeu que la corona espanyola va dominar el sud de l'actual Itàlia durant més de 200 anys. Endavant a tarantela napolitana, novament amb la nostra Cristiana Plujan i l'Alpeggiata.

0: Cristoforo Caresana, nascut l'any 1640, va ser organista, tenor i compositor de cantates. Va traslladar-se a Nàpols, on va ser director de conservatoris de música. Va recopilar melodies i danses tradicionals napolitanes, que va adaptar als instruments de càmera. Ara anem a escoltar una de les seves taranteles.
1: I saps per qui? Per Cristina Plujal i l'Alpegiata, novament.
0: Endavant.

Una de les tarantel·les més captivadores és la Calpinese, que té el títol sencer de Maria sopra la Calpinese, d'autor desconegut, probablement composta en el segle XVII. És originària de Calpino, situat a la regió de Puglia, al sud d'Itàlia, d'on li prové el nom. Aquesta dansa tradicional, també coneguda com la tarantel·la

El gàlgano es diferencia de les altres tarantel·les italianes per la seva melodia i el seu estil, que reflecteixen la cultura i la història local d'aquesta zona, a més de ser cantada amb un dialecte de l'italià que es parlava en aquell lloc, caracteritzat per una dolçor especial. La cançó parla d'una vella jove que li diu a la seva mare que se'n va a buscar fusta al bosc. Ves per on, Josep Maria, eh? I així podrà veure el seu xicot i passar una estona amorosa amb ell. Si quan torna la seva mare la troba un xic excitada i enrugida, ella pensarà que és a causa de la feina feta al bosc per la seva filla. Déu-n'hi-do que malxosos i acalorats eren els napolitans en el segle XVII. Gaudim d'aquesta sensual cançó amb la versió de l'alpeggiata, amb les tiolbes i el salteri que acompanyen suaument la veu dolça del cantant.

0: Doncs bé, Josep Antoni, arribem al fandango.
1: A l'última dansa d'avui.
0: Sí, a la dansa del fandango, que el fandango té uns orígens força incerts. A veure, es considera que es va desenvolupar com a dansa popular a Andalusia, però també es pensa que prové de danses del Carib, que van ser introduïdes a la península Ibèrica al segle XVIII. El mot fandango es creu que prové de la llengua indígena nahual, que es parla a Mèxic, a partir de la paraula huapango, que huapango és una paraula que vol dir tarima de fusta i es pensa que pot ser el lloc on es ballaven aquestes danses tribals. El cant del fandango es caracteritza per la improvisació vocal i la inclusió de nalismes, que, com tu em diries, són notes decoratives a la veu.
1: De la veu.
0: Les lletres solen ser de temàtica amorosa, humorística o social, amb un to generalment festiu o alegre. Anem a escoltar un fandango del compositor i organista català Antoni Soler, nascut a Olot l'any 1729 i que es traslladà al monestir de l'Escorial on es va fer monjo, i per això molta gent el coneix com a pare Soler. Doncs, a més de compondre música religiosa, també va fer música de cambra i vocal. Era aficionat a les matemàtiques.
1: Com tu, no?
0: Sí, i va arribar a dissenyar un instrument auxiliar de música conegut amb el nom de afinador o templante.
1: És un afinador musical, diguéssim.
0: Això, el pare Soler.
1: Bueno, va, a partir de d'altres coses que ja havia fet, i va fer un model encara molt més agosarat.
0: No? Molt bé. Doncs anem a escoltar el fandango de l'Antoni Soler.
1: Però hem de dir una cosa, és una versió que he triat, i espero que us agradi, perquè es toca justament amb un aparell xinès.
0: Que aquí, aquí està la
1: base. Aquí està la base, es diu Guzheng, que és un aparell que és com el salteri, però molt més llarg, i la persona que ho toca porta als dits com unes pues metàl·liques, amb la qual, diguéssim, acarona,
0: vale,
1: i té un
0: som
1: molt metalitzat.
0: Carai.
1: Ho sentireu, perquè hi ha un moment en què hi ha un diàleg entre el violinista i el Guzheng. Doncs endavant amb aquesta versió catalano-xinesa d'aquesta mena de fandango.
0: Vaya fandango, nen.

0: Doncs com has comprovat, Josep Maria, és tota una autèntica fusió musical entre els instruments europeus, el
1: rusen. I xinesos.
0: El rusen. Es nota, com pots veure, la música, evidentment, és un llenguatge totalment universal. I en aquest cas hem fet una fusió musical. A mi m'ha semblat molt interessant, sobretot al final, aquests glissandos del rusen. Doncs continuem amb els fandangos, que també es van incorporar a la música clàssica, com a l'òpera, per exemple, amb les noces de Fígaro de Mozart i en el ballet Don Juan de Gluck. Però on tindrà més acceptació serà a la música gran, que es va desenvolupar pràcticament al segle XVIII, a partir del 1720 fins al final del segle XVIII, com les del compositor i violoncel·lista italià Luigi Boccherini. Nascut a Lucca l'any 1742, va passar una part de la seva vida a la cort espanyola, al servei del germà del rei Carles III. Va destacar com a gran virtuós del violoncel i per les seves composicions de música de cambra, especialment quintets, obres per a instruments de corda fregada, amb dos violins, una viola i dos violoncels, i dels quals va compondre ni més ni menys 325 concerts o quintets. Escoltarem un fragment del fandango que forma part del cinquet per a cordes número 4 de Luigi Boccherini.

0: Doncs, per acabar aquest programa dedicat a les danses populars dins de la música clàssica, parlarem del compositor italià Domenico Scarlatti, nascut l'any 1685 a Nàpols. Fill del també compositor Alessandro Scarlatti, la seva obra plasma la fusió entre la música italiana i les danses espanyoles, ja que va viure a Sevilla. Després es va traslladar a Madrid per treballar a la cort reial espanyola, ciutat on va morir l'any 1757. El Domenico Scarlatti va ser un gran especialista en el clavicèmbal, vaya, un altre instrument, pel qual va compondre unes 555 sonates, a les que va incorporar, en moltes d'elles, ritmes de la música popular espanyola.
1: Per si no coneixeu, el clavicèmbal és un instrument precursor, diguéssim, del piano. El piano es va...
0: Clar, clar, aquell que és com més petit i
1: sí,
0: que es tenia...
1: La diferència és que és una corda percutida i no té, no com el piano, que es fa amb un maletell i, per tant, té una sonoritat diferent.
0: Me
1: no?
0: sembla que surt, bueno, a quadres del Beamer, que surt una noia tocant precisament aquest instrument, és un dels quadres...
1: El piano es va inventar aproximadament entre el 1710 i 1720, per un altre italià, òbviament, i va conviure durant molt de temps amb el clavicèmbal. I pràcticament, a partir del segle XIX, ja el piano,
0: a
1: l'època romàntica... Sí,
0: perquè donava
1: més serenitat, més profunditat,
0: més tal.
1: Això ja en parlarem un altre
0: moment. El que m'ha sorprès, 555 sonates, sí, sí. Són moltes sonates.
1: Bueno, és que en aquella època, evidentment, es dedicaven molt amb això, també vivien una mica d'aquest tema i s'havia de compondre.
0: Vale, o sigui, cada vegada que el cridaven per alguna cosa. Doncs ara anem a escoltar un fandango per clavicèmbal.
1: Del compositor Domenico Scarlatti, endavant.

0: Bé, Josep Maria, i amb això hem arribat al final del nostre programa dedicat a la xacona, la tarantela i al fandango, unes danses que es consideren únicament d'abast popular, però com podeu veure s'han introduït moltíssim, hi ha un munt de registres sobre aquest tipus de danses i d'altres més, i la música clàssica, us invitem a fer-ho, està plagada de danses populars al llarg dels diferents segles, no? Doncs ara comentarem les properes activitats que podeu veure, com per exemple Le Nozze di Figaro de Mozart en el Gran Teatre del Liceu del 4 al 21 de juny del 2026.
1: I també en el Gran Teatre del Liceu Así, Galatea i Polifemo del Händel, versió concert el 16 de juny.
0: Sí, només la fan un únic dia. I
1: un únic dia.
0: Però val la pena perquè la música de Händel a mi encanta. I us volem comentar, ja que ja s'hi acosta les vacances, i sí, un esdeveniment importantíssim en el qual nosaltres també assistirem, que és el 24 de juliol de 2026, que és l'acomiadament del nostre director del Liceu, el Josep Pons, que se'n va cap a terres del centre d'Europa, i que acaba amb una sinfonia que és magnífica. És la sinfonia número 8 de Mahler. Us la recomanem, si encara podeu trobar entrades, 24 del 7 del 2026 al Liceu de Barcelona. Una obra magnífica, una obra coral, una obra que, en certa manera, aquesta obra se li va posar després, posteriorment, la Sinfonia dels Mil, perquè amb adaptacions que es va fer, hi havia 1.000 persones, diguéssim, fent aquesta sinfonia. Va haver una orquestra de 200 persones i 800 cantants, dirigit pel director Gustavo Dudamel, amb l'orquestra sinfònica Simón Bolívar. Va fer precisament aquesta actuació
1: de 200 músics,
0: 200 músics i
1: 800
0: cantants, tots ells eren a més venezolans, imagina't,
1: tots
0: cantant en alemany. És un
1: cantant en alemany, 800.
0: Us recomanem que podeu sentir, sí, aquesta obra, no? I bé, amb això hem acabat,
1: sí,
0: i us desitgem que passeu un bon estiu i us esperem novament a la propera temporada de Donant la Nota, música clàssica i òpera.
1: Ens retrobarem la pròxima temporada
0: amb noves músiques,
1: Amb
0: noves investigacions, i com sempre, igual que a Misteris de la Nit, som els investigadors de la música.
1: Els investigadors de l'impossible i de la música, sí,
0: que
1: senyor.
0: Que passeu un bon estiu.
1: I fins aquí
0: Donant la Nota.
1: Donant la Nota.
2: Ràdio Sant Quirze presenta Donant la Nota amb els amics de la música.
3: Des de Sant Quirze a tot el món. Ràdio Sant Quirze.

0: Ràdio Sant Quirze.
1: Són les 7.
0: Informació, entreteniment i la teva música. Ràdio Sant Quirze, sempre al teu costat. Ràdio Sant Quirze, sempre al teu costat.
2: Lo que sucede en el club de la lucha no puede explicarse con palabras. Algunos tíos necesitan una pelea semanal. Esta semana, Tyler dice que bastará con los primeros 50 tíos que crucen la puerta. Ni uno más. La semana pasada, le hice una señal a un tío y nos apuntamos para luchar. El tío debió haber tenido una semana pésima. Me dobló los brazos por detrás de la espalda con una llave perfecta y me machacó la cara contra el suelo de hormigón hasta que los dientes me desgarraron la mejilla por dentro y me hinchó un ojo, que quedó cerrado y sangrando. Y después de pedirle que parara, miré el suelo y vi la huella de sangre dejada por la mitad de mi cara. Tyler se puso a mi lado. Ambos miramos la huella sanguinolenta, en forma de O, dejada por mi boca. Y la I, el tío me responde: ¿qué tal otro la semana que viene? Trato de sonreír, a pesar de la hinchazón, y le digo: mírame, ¿qué tal el mes que viene? En ningún sitio te sientes tan vivo como en el club de la lucha, peleando un tío y tú bajo esa luz solitaria, mientras los demás te observan formando un círculo. En el club de la lucha no se trata de ganar o perder combates. Al club de la lucha tampoco se va a hablar. Ves a un tío entrar por vez primera en el club de la lucha y su culo parece una hogaza de pan. Ese mismo tío, dentro de 6 meses, parece tallado en madera y se cree capaz de cualquier cosa. Se oyen gruñidos y ruidos, igual que en un gimnasio, pero en el club de la lucha no se trata de lograr una buena apariencia física. Se oyen también gritos histéricos, igual que en misa, y cuando te levantas el domingo por la tarde, te sientes a salvo. Después del último combate, el tío que había luchado contra mí limpiaba el suelo con una fregona mientras yo llamaba al seguro y me daban permiso para ir a urgencias. En el hospital, Tyler les dice que me he caído.
3: Punt i coma, amb Mercè Martí Aroles.
2: Punt i coma, un dimecres més amb tots vosaltres, amb tots vostès, i començant amb un dels paràgrafs d'una novel·la, Club de la Lucha, de Panic, l'autor. Després d'aquesta novel·la se'n va fer una pel·lícula amb Brad Pitt i Edward Norton, crec que ho dic bé, i reflectia un món d'homes que efectivament quedaven i quedaven bàsicament per estomacar-se un cop al mes, un cop a la setmana, a vegades més sovint, com si aquest colpejar-se els hi donés vida. De fet, sembla que sí que els hi donava vida. Aquesta és una de les imatges que sovint podem tenir del que és la lluita, la lucha. I anirem canviant avui de català a castellà perquè tenim una convidada, la sentirem, no oblidem que estem a la ràdio, encara que sigui en temps de streaming, la sentirem, l'escoltarem d'aquí una estona. Ella està a Guadalajara, i serà un plaer presentar-vos-la. Comencem, però, amb aquesta mirada, com s'entén el lluitar, el fet de pagar-nos els uns amb els altres, però no de manera improvisada i al mig del carrer i per una baralla qualsevol, sinó de manera premeditada i intencionadament. Això hi ha qui li diu que li diu esport, hi ha qui li diu arts marcials, hi ha qui li diu MMA, que són les arts marcials mixtes. És tot un món en el que jo he tret el nas, purament com a espectadora. Les meves experiències amb les arts marcials no han sigut gaire afortunades. Quan vaig fer un temps taekwondo, dos combats en els que vaig participar van representar dos petits ossos trencats, i va ser que potser era l'indici de que no era el meu camí. Però ja, qui sí el troba, sí troba que està a gust lluitant. No és res nou, forma part de la història de la humanitat. Els grecs ja feien, ja competien, els romans també, la lluita grecorromana probablement us assoni, i està vinculada, és un món vinculat als homes en general. com si les dones no ens paguéssim. De fet, i probablement aquí podríem tenir un debat per aquest o per un altre programa, a propòsit de què fem les dones i de què som, quina capacitat tenim per fer segons quines coses o allò que se'ns atribueix. Anem a pams. En el Club de la Lucha, en aquesta novel·la, hi ha la desesperació d'uns personatges, així l'entenc jo, que troben una sortida a la seva desesperació per la seva vida comú en aquesta experiència estrambòtica i sanguinolenta que és aquest club. Però venim d'altres maneres d'entendre també què és el lluitar. I en el programa d'avui em permeto, gràcies a la col·laboració del Miguel Ángel, com sempre, anar al cinema. Aviam si us sona aquesta intervenció.
1: Tendràs un nombre.
4: Mi nombre es Gladiador.
1: ¿Cómo osas darme la espalda? ¡Esclavo! Te ordeno que te descubras y me digas tu nombre.

0: Unos creéis que no vais a luchar. Otros que no sabéis luchar. Todos dicen lo mismo. Hasta que salen ahí. Escuchad. Hundidla en la carne de un hombre. Y os aplaudirán y os amarán. Quizá.
1: No, ahora no puede entrar nadie.
0: Empecéis a amar al público. Por ello. Tarde o temprano, todos moriremos. Y no podemos escoger el modo, pero podemos decidir cómo afrontar el fin. Para ser recordados como hombres.
2: Como hombres y como mujeres. El programa d'avui he intentat, o m'agradaria que fos una oportunitat per entendre o intentar entendre que alguns esports, malgrat la seva aparent violència, de vegades no són només això que semblen. Potser entendre una dinàmica com la que hi ha dins d'una jaula, en el ring, seria un bon camí per entendre com fer i construir la pau. Pot semblar una paradoxa o una bajanada, però jo hi estic pensant. Us animeu a pensar-hi, també? Fins la setmana que ve, a Punt i Coma, els dimecres a la tarda, amb tots vosaltres, a Ràdio Sant Quirze. Gràcies, Miguel Ángel. Gràcies, Anna.

Ràdio Sant Quirze. Són les 8. Informació, entreteniment i la teva música. Ràdio Sant Quirze, sempre al teu costat. Des de Sant Quirze a tot el món. Ràdio Sant Quirze.

0: Ràdio Sant Quirze presenta Alimentació Saludable amb Anna Maria Leiva.
1: Bona tarda, mussols i mussoles. Tornem a estar aquí, torna a ser dilluns. Som dia 25 de maig de 2026 i són les 7 de la tarda. Estem disposats a passar una bona estona amb tots vosaltres, a passar-vos informació diversa que esperem que sigui del vostre agrat. Suposo que esteu d'acord amb mi que comença a fer caloreta. Ens ha vingut de cop perquè, que jo recordi, la setmana passada i finals de l'altra encara anàvem amb jaqueteta i ara, doncs, ja anem amb tirants. Vol dir que, com està passant últimament amb el tema del canvi climàtic, passem del fred a la calor amb un plis-plas. Però, bueno, és el que ens toca viure. Només el que hem de fer és protegir-nos, estar fresquets, no fer esports a les hores que fa molt sol. En fi, adaptant-se una mica a l'estiu, perquè em sembla que és el 21 de juny, entrarem a l'estiu. Estem a 25 de maig, no falten tants dies. En fi, que és l'estiuet i ens tocarà suar i passar calor. Seguint l'escaleta del programa, ens toca de què parlarem avui.

0: Mireu. Mireu, avui us vull parlar d'un tema que és més mèdic que no pas meu i tampoc, doncs, té que veure molt amb la cuina. Però us en vull parlar perquè és un tema, un de tants temes que afecta la meva salut, amb el qual tinc moltíssima experiència i potser podré ajudar alguna persona que no sap el que li passa i no està diagnosticada. Us vull parlar de la famosa hipotiroides. Mireu, per experiència personal, la meva hipotiroides va ser producte del meu segon embaràs. Sol passar, però no sempre s'adquireix la malaltia de la tiroides a través d'un embaràs, perquè hi ha molts homes que avui tenen hipotiroides. Quan us aconsello que consulteu el metge? Mireu, els signes i els símptomes de la malaltia de Hashimoto, perquè la hipotiroides és la malaltia de Hashimoto, que és qui la va descobrir, varien molt i no són específics d'aquest trastorn. Com que aquests símptomes poden ser el resultat de nombrosos trastorns, és important consultar amb el metge el toc d'atenció tan aviat com sigui possible perquè ens puguin fer un diagnòstic precís i oportú. Perquè el pitjor que ens pot passar és estar patint d'hipotiroides, no saber què ens passa, començar a notar que tenim dolor articular i molta rigidesa, que les dones que menstruen tenen unes hemorràgies excessives i molt irregulars, que a vegades es cau una miqueta amb depressió, que es comencen a tenir problemes de memòria i de concentració, que se'ns infla el goll, o sigui, el coll, el goll, se'ns infla la glàndula tiroides, que com tots deveu saber, té forma de papallona i la tenim concentrada en el nostre coll. Se'ns trenquen les ungles, se'ns aprima el cabell, ens cau molt i a vegades inclús se'ns pot inflar la llengua. I direu, uf, quines coses més estranyes, sembla que unes no tenen res que veure amb les altres. Quina és la causa de la malaltia de Hashimoto? Pues és un trastorn autoimmune. Els trastorns autoimmunes vol dir que si tu adquireixes aquesta malaltia, la tens per tota la vida. El sistema immunitari crea uns anticossos que ataquen les cèl·lules tiroïdes com si fossin bacteris, virus o alguna altra cosa estrany, i demana per error l'ajuda de gens que combaten malalties i danyen les cèl·lules i causen mort celular. Sí, sí, així com us ho dic. Segurament no us ho pensàveu, no? Hi ha molta gent que diu, oh, tinc tiroides, no m'aprimo perquè tinc hipotiroides. I altres, m'aprimo molt perquè tinc hipertiroides. La hipertiroides és molt més letal que la hipo, perquè de hiper es pot arribar a morir, si no tens un tractament adequat. No està clar què fa que el sistema immunitari ataqui les cèl·lules tiroïdes. L'aparició de la malaltia pot estar relacionada amb factors genètics, amb detalls ambientals com ara infeccions, molt d'estrès o exposició a radiacions i a interaccions entre factors ambientals i genètics. Quins són els factors de risc? Els següents factors de risc, us anomenaré, s'associen amb la malaltia de Hashimoto, que per dir-ho d'alguna manera és el grau més alt de la hipotiroides. Hi ha hipotiroides lleu, hipotiroides greu, però jo quan et diagnostiquen, que és el que em va passar a mi, la malaltia de Hashimoto, doncs, ai mare meva, con la iglesia hemos topado. Què els hi passa a les dones amb el tema del sexe? Doncs que tenen més probabilitats de contraure malalties infeccioses i arrel d'això la malaltia de Hashimoto. L'edat. La malaltia de Hashimoto pot ocórrer en qualsevol edat, però es produeix amb més freqüència en persones de mitjana edat, encara que avui ja es diagnostiquen nens i adolescents. Quines altres malalties autoimmunes ens poden afectar? Doncs mireu, l'artritis reumatoide, la diabetis tipus 1, el lupus. Totes aquestes malalties augmenten el risc de desenvolupar la malaltia de Hashimoto. Voldria ser breu per no fer-me pesada, però sí que us vull comentar coses que potser vosaltres haureu notat i no sabreu el per què les esteu passant. Per exemple, molta fatiga, o sigui, sentir-se cansat i sense energia sense haver fet absolutament res, simplement aixecar-se del llit. Intolerància al fred. Les persones amb hipotiroides sentim fred quan altres persones no la senten. Augment de pes. Un augment de pes lleu i la dificultat per perdre'l. Estrenyiment. Digestions lentes i trànsit intestinal molt enlentit. Ja us he comentat abans, pell i cabell secs. La pell es torna molt seca a tot el cos, molt aspre, i el cabell es pot tornar finet i trencadís. Els problemes de concentració, que aquests ja afecten de diferent manera, dificultat per pensar, per concentrar-se o mantenir la memòria. I el bocio, que és el que hem dit abans del goll. El bocio és un agrandament de la tiroides que pot causar una inflor a la part frontal del coll, a vegades amb sensació de pressió o dificultat per respirar, inclús per empassar. Quins altres símptomes podem tenir? Doncs molts canvis d'humor. Ara estic apàtic, ara tinc depre, ara estic contenta, ara... Molts canvis d'humor, una cosa cíclica. El dolor i la rigidesa muscular, que són dolors i sensibilitat als músculs i a les articulacions. Les alteracions menstruals. Ja us ho he dit, em sembla que és la tercera vegada, caiguda de cabell, unyes quebradisses i inflor. Podem tenir inflor a la cara, a les mans, als peus, al cos en general. Quin tractament podem aplicar sempre prèvia visita mèdica, sempre amb analítica específica de tiroides, eh? No així a la tum-tum. La majoria de persones... sobretot amb la malaltia de Hashimoto, prenen medicaments per tractar l'hipotiroidisme. Si tenen símptomes lleus, és possible que no donguin tractament, però si ja les analítiques donen que l'hormona estimulant de la tiroides està com mig morta, o sigui, que no funciona, s'ha de controlar amb nivells d'hormona tiroidea i llavors tens que prendre tiroxina o l'hormona T4. Val? Hi ha diversos noms d'aquest medicament, però pràcticament és que t'administren la tiroxina perquè la teva glàndula tiroides deixa de fabricar-la. I la teva glàndula tiroides, que és la que filtra totes les teves emocions, que ningú està al corrent de que si la glàndula tiroides no funciona, no funcionen molts altres aparells del cos, diguis fetge, diguis pàncreas, diguis ronyó, vol dir que per força ens hem de medicar. I quan estem diagnosticats, aquesta medicació l'hem de prendre tota la vida. Per algú és una malaltia autoimmune, com us he dit. S'ha de controlar la dosi a través del metge, s'han de fer analítiques al principi bastant seguides, després ja un cop està controlat, tenim la tiroxina controlada, doncs cada 6 mesos n'hi ha més que de sobres. No us ho creureu. El fet de tenir hipotiroides pot modificar els resultats d'una intervenció. Pot modificar que posar-te una pròtesi de genoll et vagi millor o pitjor. Jo això ho he descobert últimament amb la meva intervenció a cor obert. Quan li vaig fer la pregunta del millor a la meva cardiòloga, li vaig dir: doctora, em va dir que les primeres vàlvules em durarien 10 anys i me n'han durat 6. Què ha passat aquí? Per què s'han avariat aquestes vàlvules? I la doctora em va contestar que no m'ho podia demostrar científicament encara, però que s'estaven fent estudis sobre aquest tema perquè s'havia detectat la importància que té la glàndula tiroides al nostre cos, amb moltes altres malalties que patim al llarg de la vida i amb intervencions que hàgim de patir. Fins aquí us he volgut donar aquesta informació perquè moltes vegades, sobretot les dones, tenim símptomes als que no donem importància. Ai, se'm trenquen les ungles, bueno, em falta vitamina. Ai, els cabells, que em cauen molt. Bueno, és que és el temps de les castanyes, i el temps de les castanyes cauen els cabells. No, no, no, no, aneu al metge. Ai, estic molt fatigada, però deu ser la calor. No, no, no. Un no es pot llevar cansat ni fatigat si ha aconseguit dormir bé. Ull. Perquè a vegades diem: he dormit 8 hores. Però no has dormit 8 hores, ni 7 ni 6. Has estat inquiet, nerviós, has estat somiant. Llavors tu et lleves no descansat. Però si tu tens un bon dormir, tens un bon son, i et lleves cansat o fatigat, o cansada o fatigada, creieu-me, aneu al metge i digueu-li. I fins aquí aquest tema més clínic, però parlat sempre de des de la meva experiència.
1: Si vols participar, envia una nota de veu a l'equip del programa d'Alimentació Saludable al 688 90 85 94. 688 90 85 94.
0: Mireu, llavors us volia comentar una altra cosa que també estic vivint, eh? Jo sempre parlo de les meves experiències personals. Aviat tot el poble sabrà, ja sap què menjo perquè penjo les fotografies del que cuino, però sabrà tota la meva vida. Però bueno, com que són coses reals, que no són dolentes i que les explico per ajudar, doncs endavant. Mireu, jo, com a conseqüència de l'última intervenció a cor obert, la intervenció de cor va anar fantàsticament bé, però llavors vaig tenir una sèrie de daños colaterales que no tenien res a veure, que si bactèries de quiròfan, que si aigua al pulmó, que si inflamació de les cames, bueno, patapim patapom, 40 dies a l'hospital. Vale. Què ha passat amb aquests 40 dies a l'hospital? Doncs que quan vaig a revisió del cor em diuen que el meu cor està fantàstic. Però jo li dic a la meva doctora: sí, doctora, el meu cor i el meu cap estan fantàstics, però de cintura en avall jo no funciono. Vaig borratxa pel carrer si no vaig en caminador. Tot el dia, si vull fer dos cosetes i mitja a casa, dos cosetes i mitja i em sento. Dos cosetes i mitja més i em torno a sentar. I això no és el meu tarannà normal. I la doctora em diu: miri, Anna, té que entendre que vostè té un estrès posttraumàtic. Jo me la miro i li dic: què és aquesta paraulota? Un estrès posttraumàtic. I m'explica que un estrès posttraumàtic no és ni nada más ni nada menos que tant mentalment com físicament el teu cos està donant una resposta a tot allò que no tocava, no? Com va ser les bactèries de quiròfano, els bitxitos, la mucositat, bueno, patapim i patapom. I jo li pregunto: i això com se soluciona? Diu: pues miri, Anna, no existeix medicament per això. Això s'ho ha de gestionar vostè soleta. Dic: com? Diu: sí, sí. Diu: vostè soleta s'ho ha de gestionar. Diu: i no la vull decepcionar ni entristir, però això li pot durar un any o un any i mig. Mireu, quan em va dir això, jo sóc valenta, positiva, tot el que vulgueu, però em vaig fer petita la cadira, perquè havien passat 3 mesos de la meva intervenció. Per tant, per un any o un any i mig faltaven molts mesos encara de patiment, no? Què ha comportat això? Doncs mira, tinguer-se que posar en mans d'una terapeuta que m'ajudi a gestionar moltíssimes coses. Que m'han vingut coses com un brot d'artrosi, com que se m'estan deformant les mans, que també és per l'edat, però que potser encara no tocava i com a conseqüència d'això ha tocat. I per què us ho explico? Doncs perquè quan a mi em van dir aquesta paraulota, estrès postraumàtico, jo no sabia el que era això, no? Jo llegeixo molt, m'informo molt, però no estava informada i quan entro a l'ordinador i consulto, m'esgarrifo de veure quantes coses poden passar quan un està amb estrès postraumàtic. Quina de les coses més normals passa? Doncs que estàs emocionalment molt sensible. A l'estar emocionalment molt sensible, si tu tens un dolor que de 1 a 10 està al 4, tu el sents a 8 o a 10. Això et va complicant tots els símptomes que tu puguis arribar a tenir, no? Com per exemple, doncs que porto des del 3 d'abril amb una trocanteritis al maluc, que després fa 3 setmanes un brot d'artrosis a les dorsals, a les lumbars i a l'altre maluc. Clar, això et fa un dolor bèstia, però jo el sento multiplicat per 10. Vull dir que estar amb estrès posttraumàtic, que es pot passar per moltes coses, perquè tinguis un accident, perquè tinguis una ruptura de parella, perquè s'hagi mort un familiar al que estimaves molt, perquè passis per un quiròfano, et vagi tot fantàstic i de cop i volta tot es comenci a torçar. Vull dir, no només l'estrès posttraumàtic afecta el meu cas, afecta a molts casos quotidians i a molts casos que vivim cada dia. Doncs al loro. Si no sabeu què us passa, si teniu ganes de plorar més de lo normal, jo ja sóc ploramiques, però si ploreu més de lo normal, si tot us emociona, si us molesta el que us diuen, si us sembla que aquella persona no us ha dit les coses com us les havia de dir, tot això és estrès posttraumàtic. I si, com a mi, teniu la mala sort de que us acompanyen molèsties físiques, doncs, déu-n'hi-do. Així estic jo en aquest moment, en aquest precís moment. Però avui m'he armat de valor, he pujat a l'emissora, estic aquí amb el meu tècnic preferit, que és el Miguel Ángel Bueno, que està a la cabina, i jo estic, no sé com en diuen això, potser la feixera, no me'n recordo. A l'estudi, estic a l'estudi amb el meu micròfon, els meus cascos, intentant fer el meu programa. I ara sí que ja passarem al tema del programa, l'alimentació.

0: Mireu, avui tenim el goig a Cuines del Món de tornar a tenir el nostre amic Toni Brunet, que com sabeu viu amb la seva parella a Tailàndia. A mi m'encanta la cuina tailandesa, és complicadilla, però no és irrealitzable a casa. I el país, ja us ho explicarà, s'han celebrat unes festes reals que la gent celebra depenent de la seva butxaca, evidentment, perquè és un país amb moltíssima misèria en els pobles d'interior, i ell té la sort de poder-ho celebrar, no com el rei, però potser sí com un príncep. Endavant, Toni.
1: Hola, Anna Maria. Aquí el Toni Brunet, des de la illa de Koh Samui, de Tailàndia, una vegada més, per als teus oients de Ràdio Sant Quirze. Avui us parlaré de la festa de Songkran. La festa de Songkran és el cap d'any budista de Tailàndia, que es celebra cada any entre el 13 i el 15 d'abril. Aquest any hem entrat en el 2569. La festa de Songkran

0: i pregàries. I també una altra forma és mostrar respecte, on es diu Rot Nam Dam Hua, i és els joves aboquen aigua perfumada a les mans dels seus majors o ancians per demanar-los benedicció i bona sort per l'any entrant.
1: Ostres, Toni, molt interessant el que ens estàs explicant. Jo no sabia que el cap d'any budista el celebràveu el mes de juny, o maig, maig, el mes de maig, que ja me n'he anat al juny, ja tinc ganes, es veu, de passar calor. Trobo molt interessant, sempre ens expliques coses que valen molt la pena i ara estarem atents a les teves receptes.
0: Avui us parlaré de la cuina reial tailandesa. De primer us parlaré d'un entrant que es diu Krab Nyang Kam. Bàsicament és de fet amb cranc. Es presenta amb diferents bols que porten un porta coco sec, un altre cacauets, un altre bol amb llima trossejada amb la pell, llima trossejada amb pell, un altre bol amb ginger trossejat, llavors un altre bol amb escalonyes ben trossejades petites i un altre bol amb salsa de sucre de palma amb trossets de bitxo. Tot això serveix, es presenta amb unes fulles que en diuen betel leaves, que seria unes fulles similars a la morera, però que són molt típiques d'aquí de Tailàndia i que tenen propietats medicinals tradicionals. I cada fulla es dobla com si fos un petit embut i a dins s'hi va ficant totes aquestes coses. Ah, m'he oblidat, un altre dels bols porta cranc fresc fet amb curri i coco. Llavors, doncs, poses la fulla en forma de cono i vas posant doncs, el coco sec, els cacauets, la llima a trossets, el ginger, les escalonyes, la salsa de palma, de sucre de palma, tot trossejat així i seria com un nem, per dir-ho així. I és molt, molt saborós i és molt exclusiu de no ho fan en restaurants normals, per dir-ho així. El següent plat que us parlaré, que ja és un plat principal, és llamàntol, que es diu llamàntol amb pad thai fettuccini. Fettuccini, ja tots sabeu que és una pasta de fideus llargs, pla i ample, que va molt bé perquè capti totes les salses cremoses i tal. I llavors el pad thai, que em sembla que ja us en vaig parlar la vegada anterior, es fa amb ous, soja fresca, salsa de tamarind, cacauets, una mica de sal, tot això ben barrejat i llavors els fettuccini, que en italià se'n diu, són cintes petites, per dir-ho així. Tot això ben mesclat amb una salsa de vi blanc visque, és a dir, com que estem parlant del llamàntol, doncs s'ha fet prèviament una visque de llamàntol i tot això barrejat junt amb el llamàntol que es fa a vapor i tot això és exquisit. Espero que us hagi agradat i se us hagi fet la boca aigua.
1: Toni, a mi se m'ha fet la boca aigua, sobretot amb el llamàntol. Però crec que t'oblides una cosa. No ens dius quins postres acompanyen aquest dinar?
0: Perdoneu, però faltaven les postres. Us parlaré també del Siam Coconut Dessert Trilogy. És a dir, Siam és una

0: altra forma d'anomenar Tailàndia. I és un postre bàsicament de coco, però la trilogia és perquè es presenta unes petites peces de plàtan fregit, arrebossat, i llavors un trossets quadradets de pandan melon cream. El pandan té un sabor fort, dolç i avainillat, per dir-ho així. I també es presenta amb un mousse de taro coconut, per dir-ho així. És a dir, el taro, la mousse aquesta es composa de perles de tapioca, llet de coco i taro. Taro és un tubercle de color lila i sabor delicat. I doncs fan com un mousse amb això. I tot això, a més, es presenta amb una bola de vainilla. Per això en diuen trilogy. I és exquisit. Lògicament, és per disfrutar-ho. Bé, fins aquí tot el que us volia dir d'un bon àpat real, reial de Tailàndia. Que passeu una bona jornada.
1: Bé, Toni, sí, amb el llamàntol salivava amb els postres i ja me'ls he imaginat, ja me'ls he vist aquí davant, perquè jo no sóc molt llaminera, però una mica de dolçor també m'agrada. Mira, aquí ens has fet obrir la gana, perquè aquí ara mateix són les 19:30 i crec que vosaltres aneu 5 hores, o sigui, per vosaltres és 5 hores menys. Vol dir que igual esteu dinant o no sé, però de veritat que ens has fet obrir la gana. Et donem una altra vegada les gràcies per haver col·laborat al nostre programa i t'esperem la propera temporada. Una abraçada per tu, la teva parella i per tot el poble de Tailàndia.

mireu, jo ja tinc calor. Per tant, a casa meva ja hem abandonat los caldos, les sopes, l'escudella i tot això. I crec que ara ens hem de dedicar al gazpacho, a l'ajo blanco, a la vichyssoise fresqueta. I estic convençuda de que tots sabeu fer aquests plats, perquè són plats que farem servir el producte de temporada, que encara no el maig és temporada d'un bon tomàquet i d'un bon pebrot vermell. No, encara no. Però bueno, podem trobar en el mercat algun tomàquet. Que jo utilitzo molt el tomàquet de pera, vale? És el que em dona més bon resultat. A veure, quins problemilles pot tenir un gazpacho? A mi no m'agrada el gust del cogombre, a mi no m'agrada que hi posis all, noto massa gust de pebrot, a la tarda em retorna, me l'he menjat molt de gust, però el gazpacho em retorna. Bueno, pues jo amb el temps he trobat truquillos, que no sé si ja us els devia explicar la temporada passada, però, per exemple, hi ha moltes persones que el cogombre no el suporten. I diràs, home, però un gazpacho sense cogombre? Doncs mireu, només heu de fer una cosa. L'heu de pelar. No l'heu de posar en pell com es fa un bon gazpacho. L'heu de pelar. Després de pelar-lo, l'heu de deixar amb aigua amb gel. I això li traurà aquella furtor, per dir-ho d'alguna manera, que molesta a moltes persones. Val? Això relatiu al cogombre. A l'all. Oh, a mi em molesta l'olor d'all, no m'agrada. L'all em torna, l'all, l'all. Bé, doncs podeu posar alls, però prèviament escaldats. Què vol dir això? Un cassonet amb aigua calenta, agafeu els alls que vulgueu posar, jo normalment poso un parell de dents, no un parell de cabesses, un parell de dents, els escaldeu, però res, xup, xup, i els poseu al pot del que esteu fent el gazpacho. Què més ens pot molestar? És que a mi el gust del pebrot m'agrada més el verd, a mi m'agrada més el vermell, que és més madur. Bé, el pebrot vermell és madur, per això és vermell, i el pebrot verd és verd. Jo crec que a Andalusia el gazpacho es fa, si hi ha algun andalús o andalusa que m'escolti, que em rectifiqui el proper programa, però crec que es fa amb pebrot verd, que no s'utilitza el pebrot vermell. Però aquí jo a vegades em poso una mica de verd i una mica de vermell. Vale? Una altra cosa. Oh, és que el gazpacho porta pa i engreixa. Bueno, ja som a l'engreixar. Al gazpacho hi podem posar una miqueta de pa. Una miqueta, si traiem la crosta i posem una mica de molla per donar-li cos, no ens engreixarem. El que sí requereix el gazpacho és un bon oli d'oliva verge. No se'ns ocorreixi fer un gazpacho amb oli de girassol, perquè no tindrà absolutament gust de res a les verdures, al tomàquet, al pebrot. Però serà soso, soso, soso. Ajo blanco. A mi m'encanta. M'encanta l'ajo blanco. I jo, les meves arrels d'avis són andaluses, però jo sóc una catalanufa. Però a mi l'ajo blanco m'enamora. I faig una recepta molt senzilla. Evidentment, per l'ajo blanco té que agradar l'all, Si no, no em facis. També podries fer-lo sense? Sí, però no té sentit. Ja ho diu el nom del plat, ajo blanco. També els escaldo, val? Aquí sí que poso una cabeça sencera d'alls per quatre persones, vale? També els escaldo perquè els hi trec aquella rabió, val? Ah, perdoneu, Ara me'n vaig al gazpacho. M'he deixat un altre ingredient, la ceba. La ceba també hi ha persona que li molesta, però sense ceba. No serà el mateix, no, però pues la ceba no es pot substituir per una altra cosa, val? I tornem a l'ajo blanco. All, escaldat. Pa sec de 2 dies abans, tallat
ben primet. Aigua filtrada o aigua mineral. Sal. Pebre. Un ou dur. I per decorar, encenalls de pernil, del que puguem comprar. Que podem comprar ibérico, ibérico, que podem comprar el del Mercadona, doncs el del Mercadona. No passa res. Això és un acompanyament. Què fem amb tots aquests ingredients? Doncs mira, posar-los tots en un pot, o en una Thermomix, o amb el que tingueu per triturar, posar-li també un bon raig d'oli, d'oliva verge. Jo per un litro d'aigua poso 200 d'oli, que és quantitat. Salar-lo i, si voleu posar pebre, al vostre gust. Una bona estona de nevera, com 3 o 4 hores, i a l'hora de servir-lo, els encenallets per sobre de pernil. Hi ha persona que també ratlla ou dur. I unes gotetes d'oli per fer bonic. Bueno, refrescant, deliciós i econòmic. I llavors ve la bichisua. Això que sona tan bé i tan francès. La bichisua també té problemes si la fem amb el carbassó amb pell. Les persones que prenen medicació pel cor no poden prendre vitamina K perquè els hi estronca els beneficis de la medicació pel cor. Vitamina K en porten tots els aliments verds forts, la bleda, l'espinac, el cogombre, el carbassó, no? Tot el que té un verdor fort, els espàrrecs verds. Val? Pues bueno, què faig? Jo no puc prendre vitamina K. Pues què faig? Pelo els carbassons. Em queden una bichisua blanca que t'entra pels ulls. I la bichisua només vol que sofregeixis un parell de toms aquest carbassó que has tallat a quadrets amb una ceba, si pot ser ceba tendra, ceba fresca, perquè la ceba seca és molt més potent, llavors en posem menys, vale? Si tens un caldo vegetal, perfecte. Si no tens un caldo vegetal, aigua bona. Fer-ho bullir 20 minuts, triturar-ho i, si no tens problemes amb la lactosa, posar-hi 100 centilitres de crema de llet. Llavors ja és lo más. Ho vols acompanyar amb uns picatostes de pa fregidet o d'aquests tan horribles que venen al súper, però és igual, no s'han de fer. Jo els faig amb una miqueta d'oli o a vegades amb una miqueta de mantega, són 2 minuts i estan boníssims. I, evidentment, també podem prendre freda de nevera i també podem prendre freda de nevera la crema de porro, de puerro, vale? Agafarem la part blanca de 4 porros, ho rentarem bé perquè a vegades hi ha molta terra entremig de les làmines, ho trossejarem. També hi podem afegir una ceba si volem, o si no volem ceba, 2 dents d'all. Ho farem bullir amb aigua bona. Ho triturarem, ho salpebrem, ho triturarem. I llavors també hi podem afegir crema de llet. Que no tolerem la llet? Doncs crema de llet de soja, crema de llet d'avena o crema de llet d'arròs, que també n'hi ha, que ja se'n troba a tots els supermercats. I com aquell que no vol la cosa, tenim 1, 2, 3, 4 plats que podem preparar freds, que els podem preparar el dia abans, ben guardats, amb un tàper de vidre. I quan arribem a casa a l'hora de dinar, només l'hem de treure i servir-lo amb un tassó i ens refrescarà. Després mengem la proteïna que vulguem, sigui de peix, sigui de carn, però això ens refrescarà el cos de la calor, que quan arribem a casa, que hem vingut amb tren, hem vingut amb autobús, amb el cotxe, i arribem a casa calorats, i potser no tenim temps ni de fer-nos una dutxa, perquè hem de tornar a la feina, perquè hem d'anar a portar els nens a col·le. Pues, escolteu, ho prepareu el dia abans, i el dia l'endemà està boníssim,
i us refrescarà tot el cos, que és molt important. Hidratar-se, sobretot. Beure aigua. Res de begudes ensucrades, ni aquestes begudes energètiques que són un verí. I tothom en bevem, perquè jo també n'he begut. Quan he anat a fer alguna excursió, quan he estat bé i tal, doncs, bueno, sembla que reanim una mica, però no són aconsellables. Aigua, aigua amb llimona, aigua amb ginger, amb trossets de gingebre. Que us agrada fresqueta de la nevera, teniu sempre una ampolla preparada a la nevera. Que us agrada natural, doncs natural. Aigua amb llimona, perquè no us... Hi ha persona que l'aigua no li passa, l'aigua és sosa i l'aigua no li passa. Però sobretot, ara començarem a agafar temperatures altes i això durarà segur fins a finals de setembre. Hidrateu-se, porteu sempre una ampolleta al cotxe, una ampolleta a la bossa. Hidrateu-se, perquè deshidratar-se té molt males conseqüències.

I mireu, com que no em sé despedir mai sense dir-vos una recepta dolça, encara que jo no sigui dolçaina, que no és que no sigui dolçaina, no és que no m'agradi, és que el sucre, i el sucre blanc sobretot, el vull veure allunyat de la meva vida perquè porta molt males conseqüències, creieu-me. Quan us, us beveu, no vull dir marques, però ja les sabeu, quan us beveu una beguda ensucrada, un suc de fruita ensucrat, un iogurt ensucrat, tot això que tenim tan fàcil als súpers, esteu atentant contra la vostra salut. Us ho juro. Mireu, un dia no passa res. No passa res que un dia ens bevem una beguda energètica. No passa res que un dia ens mengem una crema catalana amb el sucre per sobre ben cremat. Un dia no passa res. Però és que hi ha persones que no saben beure si no beuen productes ensucrats. I us asseguro que són molt nocius per la salut. Quan un és jove, diu, ah, aquesta iaia què diu? No, no, però aquest jove es farà gran. En tindrà 40, en tindrà 50 i si Déu vol arribarà als 77 que tinc jo. Però veurà que si s'ha cuidat, la seva vida, la seva salut, haurà sigut bastant més bona que si no s'ha cuidat. I ara us passo una recepta senzilla que es fa rapidíssima i és econòmica i teniu un postre deliciós. Mireu, agafeu 2 ous, 70 grams de farina, no més, 80 grams de mantega, 80 grams de sucre, que jo n'hi posaria 40 i del integral, 120 grams de llet, tot això ho poseu en el minipímer, en el robot, a l'eina que tingueu per triturar. La mantega la desfeu si està compacta de la nevera, eh? La poseu en un cassó i espereu que es derriteixi, que es desfagi, vale? Tot això ben batut, ben batut, ben batut. Agafeu el motlle que vulgueu, que no ha de ser molt gran, eh? Perquè les quantitats són petites. Jo crec que amb un motlle de 20 us queda fantàstic. Poseu un paper al fondo del motlle. Tireu la pasta que heu triturat. I a sobre hi podeu posar maduixes tallades per la meitat. Hi podeu posar groselles, hi podeu posar nabius. Aquestes fruites que ara ens diuen que són tan bones per a la nostra salut. La fruita que us agradi. Ho poseu a forn precalentat a 180 graus i en 30 minuts teniu un postre que podeu posar a la nevera quan es refredi i menjar-lo fred, que sembla un gelat, o teniu un pastís de fruita. Ja veieu que és super fàcil de fer. Animeu-vos i cuineu. Ja sabeu que sóc la pesada que us diu sempre que cuinar és un acte d'amor cap a vosaltres i cap a la vostra família. Per tant, feu-me el favor. Aquest estiu, quan tingueu vacances, ja sé que un està de vacances. Si esteu en un hotel, no ho podreu fer. Però si esteu en un apartament, no em direu que no trobareu una hora per fer un bon gazpacho i no comprar un gazpacho de bric. Per fer un pastisset i no comprar un pastisset industrial. No em digueu que no tindreu temps. Si de cas, digueu-me que no teniu ganes de fer-ho. Però no que no tingueu temps.

I fins aquí, colla, receptes de cuina. Espero que us serveixin per passar un bon estiuet. I recordeu, hidratació.

participar, envia una nota de veu a l'equip del programa d'Alimentació Saludable al 688 90 85 94. 688 90 85 94.

0: Ràdio Sant Quirze presenta Alimentació Saludable amb Anna Maria Leiva.
1: Bé, amics, avui em començaré a acomiadar. Però abans vull fer un spoiler que no té res que veure tampoc amb alimentació saludable. No sé si haureu vist per les botigues, els comerços, un cartell que anuncia que aquest cap de setmana fem Sant Quirze Temps de Flors. Una iniciativa privada que es va començar el 2018, que es va veure interrompuda per la pandèmia i després per la sequera. Doncs la tornem a reemprendre. La fèiem per Festa Major, però Festa Major està tan carregada d'actes que tot se solapava. I hem decidit, amb la Regidoria de Cultura, el seu tècnic i jo mateixa, que ho faríem el mes de maig, que és el mes de les flors. Per tant, aquest cap de setmana, qui tingui ganes i vulgui, arregleu els vostres balcons si no els hi teniu ja amb flors. No amb plantes, amb flors. Volem color, volem flors. Les vostres finestres, els vostres aparadors dels comerços, els vostres portals. Agafeu per carrers, uniu-vos a uns quants veïns, feu una cosa xula en el carrer. El dissabte al dematí, el jurat, a partir de les 10, passarà a veure els arreglos florals, que també poden ser artificials, de goma eva, de paper pinotxo, de lo que se us ocorreixi, val? Passaran a veure això, però prèviament heu d'estar inscrits. Què vol dir això? Que si m'escolteu i teniu ganes de participar, o si heu llegit els anuncis i us fa gràcia participar, si us el llegiu bé, allà hi ha una adreça de correu on heu d'enviar el vostre nom, la vostra adreça i el vostre telèfon perquè us donin un número d'inscripció. Aquest número d'inscripció servirà per si heu de comprar, si no teniu arreglat el vostre balcó, la vostra finestra i ho voleu fer, i aneu a comprar flors, planta de flors, no rams de flors, planta de flors. El Garden Mas Duran, la Jardineria Coronado i les flors Amidea, si vosaltres us presenteu i dieu «Soc el concursant número 6», aquella persona sabrà que esteu inscrita al concurs i us farà un 5% de descompte sobre el cost de la planta. Què us sembla? Un cop revisades aquests arreglos, que s'han de veure perfectament des del carrer, han de ser visibles des del carrer, es valoraran, es distribuiran uns premis que ens han concedit diversos comerços del poble, i el diumenge, dia 31 de maig, a les 12 del migdia, davant de l'Ajuntament, s'adjudicaran els premis. Volia comunicar-ho per aquí, ho he comunicat per les xarxes, però no està mai de més.

0: Bé, amics i amigues, la meva temporada s'acabava el 20 de juny, però la meva salut actual no em permet continuar. Per tant, jo avui m'acomiado de tots vosaltres dient que espero trobar-me fantàsticament el dia 5 d'octubre per començar un altre cop la temporada, perquè, com sabreu, Ràdio Sant Quirze és municipal i fa vacances. Jo no m'incorporaré fins al 5 d'octubre. Us espero a tots i a totes, amb entusiasme. Ja tenim preparada una llista molt interessant de convidats. I penso que gaudireu. I tenim ganes de que ens feu costat. Per tant, bon estiu. No passeu massa calor. Aneu amb paraigua pel carrer com fan els japonesos i els xinesos. No us faci vergonya, jo ho penso fer. Perquè diu que apretarà molt, moltíssim. Ja recordeu l'any passat que ens vam coure com les castanyes. I ens hem de prevenir perquè el sol és bo a unes hores determinades, però a les hores que apreta moltíssim, com són les del migdia fins a mitja tarda, hem de mirar de no estar exposats al sol. Ja sé, direu, bueno, sí, els paletes pobres i els que treballen al carrer i els que escombren, sí, sí. És evident, espero que l'administració prengui algunes mesures perquè aquestes persones no es quedin cuites treballant. Val? Però això ja no em compet a mi. Però com a iaia que sóc, us recomano que tingueu prudència amb tot. Amb el cotxe, amb l'alcohol, amb el sol, amb tot. I passeu un estiu i unes vacances, quan les feu, fantàstiques. Jo també ho procuraré. Procuraré el mes de setembre trobar-me bé i fer les meves vacances familiars. I el 5 d'octubre vindré renovada i amb moltes ganes de passar-ho bé. Bona tarda, moltes gràcies i sigueu...
1: Ràdio Sant Quirze, sempre al teu costat.

Ràdio Sant Quirze. Són les 9. Informació, entreteniment i la teva música. Ràdio Sant Quirze, sempre al teu costat. Ràdio Sant Quirze, sempre al teu costat.

hi ha un univers infinit dins la ment de la gent. Hi ha veritats amagades a les cantonades. Una realitat ominosa que no veiem. La nit dels misteris.

El programa La nit dels misteris és un viatge pel món desconegut que ens envolta. Una oportunitat per parlar dels enigmes i els fets misteriosos existents al món. De les llegendes de fantasmes a les psicofonies des del terrat. Els misteris de la natura i els inquietants visitants de Sirio B. Misteris i enigmes que ja formen part de la nostra existència i del nostre teixit cultural.

0: José Antonio, no sé si usted había bailado este tema de Montana. ¿Lo había bailado usted?
1: No recuerdo en mi no sé discotera haber bailado ese tema.
0: Bueno, este estaba inspirado y se había utilizado en encuentros en la tercera fase.
1: Curioso.
0: Sí. Que por cierto, el ET que hizo Spielberg, estaba leyendo ayer precisamente que se había inspirado en Melvin, que había sido de un dibujante de aquí catalán, el Joaquín Blázquez. ¿Lo sabía esta pequeña historia que apareció en Cuarto Milenio?
1: Sí, es una historia que hemos sacado en Cuarto Milenio este fin de semana y que ha tenido muchísima repercusión en medios, porque realmente si observamos la criatura que imagina y boceta a Blázquez en sus cómics de mediados de la década de los 70, es muy parecido a lo que posteriormente vemos en la película ET. Las similitudes son...
0: Sí, bestiales. Y el pobre señor dibujante que estaba aquí en España enviando cartas al Spielberg para que como mínimo le reconociera que él había inspirado el ET de Spielberg, ¿no?
1: Claro. Hombre, a mí no me cabe duda, conociendo también un poco cómo funciona el mundo de las producciones de Hollywood, de que los artistas, los que crean los efectos especiales, las maquetas y los diseños de criaturas y tal, pues durante el proceso de gestación, de creación, de tormentas de ideas, pues suelen rodearse de gran cantidad de material de toda clase. Y entonces no es descabellado suponer que en algún momento el cómic, porque Blázquez publicaba en Estados Unidos
0: la
1: revista Cimo, que publicaban millones de ejemplares, pues estuviera en la mesa y,
0: claro,
1: y la vieran y de alguna manera
0: influyera. Por cierto,
1: influyera y se basaran, porque si uno ve sobre todo el dibujo frontal.
0: Sí, lo pondremos en nuestro Instagram. Vamos a poner las dos fotos para que nuestros oyentes, que ahora, claro, son oyentes, puedan verlo. Por cierto, respecto al tipo de extraterrestre, vamos a ver cuál es su tipo, porque podríamos hablar del extraterrestre cabezón con aspecto simiesco, el que es alto y rubio que viene de Noruega, o uno que es como el muñeco Michelin, o el ET que estábamos hablando de la película. ¿Con cuál se quedaría usted?
1: Bueno, pues aquí entramos en esos aspectos, en esos factores que hicieron que Jacques Vallée desertara de la hipótesis extraterrestre. Con el paso de los años, los investigadores asistieron atónitos a que había prácticamente una fauna ilimitada de ufonautas, de tripulantes de platillo volante. Había seres, criaturas, entidades de toda clase. Podíamos encontrar humanoides de apenas 20 o 30 centímetros de altura hasta auténticos gigantes del folclore antiguo de más de 3 metros. Y había seres peludos, cubiertos totalmente de pelo. Había otros ufonautas que parecían el muñeco de Michelin, otros parecían también una suerte de astronauta, e incluso cualquier tipo de clasificación que se intentaba establecer sobre cómo son los tripulantes de los ovnis, pues terminaban sin llegar a ningún tipo de conclusión, porque el material era tan denso y tan amplio que parecía que había un supuesto alienígena por cada testigo que decía que lo había visto. Y aquí no entrábamos en nociones de la psicología o de la cognición, de que una persona en un estado alterado de conciencia o en un estado de ansiedad por encontrarse ante algo completamente desconocido y extraordinario, pues con los nervios no supiera describir exactamente lo que estaba viendo, sino que realmente lo que la casuística nos estaba indicando es que había una fauna, insisto, infinita de extraterrestres, y esto se acompañaba
0: sí,
1: también
0: y,
1: a las naves.
0: Y entramos directamente en su teoría, porque ahora vamos a hablar de su libro. Su libro, Distorsión, una teoría explicativa, dice, ovnis, apariciones marianas, Bigfoots, hadas, fantasmas y extrañas criaturas. ¿Qué nos puede decir de su libro?
1: Sí, precisamente...
0: del 2019, que por cierto, usted ahora me parece que ya va por la tercera parte, porque ha publicado otros libros. El último, Los ovnis, de Julio Verne, ¿no? Máquinas de otros mundos. Bueno, vamos a hablar de los dos libros. Comenzamos por La distorsión.
1: Bueno, en la distorsión yo lo que me planteé fue buscar precisamente cuáles podían ser los motivos por lo que la gente informara de un fenómeno desconocido, del que no sabemos todavía cuál puede ser su origen y naturaleza, pero que lo informase con tantos rasgos particulares y que posteriormente no íbamos a encontrar en otro evento que se produjese en otro lugar del planeta. Incluso os podría apurar, yo por ejemplo en mis investigaciones que he conducido por la zona de Cádiz, he tenido la oportunidad de estudiar in situ varios aterrizajes ovni, y cada observador, cada testigo informa de un tipo de nave y de un tipo de alienígena, y sin dudar de que estas personas han estado frente a algo real y desconocido, por otro lado, me hacía plantearme por qué existía esa discrepancia tan enorme entre los relatos, y se hablaba de elementos, de escenografías que parecían estar altamente personalizadas.
0: Y aquí entra su teoría. ¿Nos puede explicar, brevemente su teoría de la distorsión?
1: Pues precisamente...
0: Brevemente, que lo podamos entender todos.
1: Claro, yo lo que intentaba decodificar es por qué la gente informaba de ciertas apariciones de una manera tan concreta y sin que después esto se pudiera trasladar a otro caso, a otro episodio de encuentro cercano. Y todo esto me llevó a pensar inicialmente que de alguna manera, sea lo que sea este fenómeno que se nos está manifestando, está entrando en comunicación con la mente de las personas y está adecuando su aspecto exterior, su estética, a los conocimientos e informaciones privativas de cada observador. Por tanto, si lo que se ve es el resultado de un proceso entre el fenómeno y el testigo, en el momento que cambiemos la pieza fundamental, que es el testigo, que es el que nos va a relatar lo que ha experimentado, pues vamos a obtener un resultado diferente. Aunque el esqueleto sea, por ejemplo, la visitación alienígena, donde prácticamente todos los testigos se van a ceñir a unos parámetros básicos como que han visto una luz, después han visto un objeto que ha aterrizado y que han descendido unos seres, pero todo eso se va a desarrollar, se va presentar de una manera que utiliza los códigos internos de cada testigo, y por eso lo que él ve no se va a poder comparar al 100% con lo que ha descrito otra persona en otro lugar, aunque sea un vecino que esté a 2 kilómetros, porque estamos hablando de un proceso. Y la distorsión, lo que yo creo que he podido lograr es identificar qué concreto material de cada individuo se ve representado en la escena, porque cualquier elemento que pueda tener en la cabeza, después se distorsiona, y ahí el tema de la distorsión, y se incrusta dentro de la escenografía para componer todo el escenario. Mira, pongo un ejemplo para que también la audiencia no se pierda un poco en lo que estoy comentando. La década de los 70, hay un avistamiento muy famoso que ocurre en Valladolid, en Tordesillas, donde un niño ve un objeto en forma de lágrima, metálico, puntiagudo, muy puntiagudo, y cuando yo estoy realizando la investigación y estoy entrevistándome con el testigo, él me cuenta y me insiste en que aquel objeto tenía un extremo hacia arriba, como una lágrima metálica, pero muy, muy, muy acentuado. Y claro, curiosamente, en Tordesillas se celebra un festejo taurino, también muy, muy polémico, donde se mata a un toro con lanzas. Y curiosamente, el objeto que ve este Martín, que se llama el niño, Rodríguez, se asemeja a una lanza. Pero claro, lo que le da fuerza a esta interpretación es que ese objeto en forma de lágrima, que más bien parece una lanza, no vuelve a aparecer en ninguna otra parte.
2: Sí, hablando de polémica, quizás su libro se debería llamar Teoría de la Discusión, precisamente por la polémica que ha suscitado en algunos estudiosos del fenómeno OVNI. ¿Se ha sentido atacado por expresar abiertamente su propia teoría?
1: Bueno, siempre que uno realiza cualquier tipo de función a nivel público, ya sea a través de la escritura o de cualquier otra cuestión, pues es objeto de cualquier tipo de confrontación, de debate y tal, pero yo en ese sentido pues lo considero que todos los aportes son interesantes, y siempre que se hagan de forma constructiva pues son bien recibidos, pero evidentemente a día de hoy mis planteamientos van acompañados de una serie de, no voy a decir evidencias, porque en el fenómeno OVNI es muy complicado utilizar esta palabra, pero yo he podido realizar una serie de paralelismo entre informaciones privadas de los testigos y lo que se observa en los avistamientos, que parecen indicar de que el trasvase de información que se produce aquí parece ir en la dirección del testigo hacia el fenómeno.
0: Ya, entonces, la polémica puede estar servida. Por ejemplo, en su teoría de la distorsión, comenta que los encuentros cercanos con ovnis no tienen nada que ver con visitantes extraterrestres que han llegado a nuestro planeta a bordo de naves espaciales utilizando una cierta tecnología. Es uno de los puntos que aparece. Esto puede herir sentimientos, quizás.
1: Claro, por eso decía que muchas veces el plantear o disentir de una corriente tan poderosa en todos los sentidos como la hipótesis extraterrestre, pues puede conllevar a que no todo el mundo esté dispuesto a admitir ciertos planteamientos que le llevan en una dirección opuesta a lo que han creído a lo largo de los años. Pero también tengo que indicaros que me ha pasado también cosas muy positivas. Ha habido lectores, aficionados, incluso investigadores que eran fieles defensores de la posibilidad de que el fenómeno OVNI tuviera un origen extraterrestre, que han cambiado su forma de pensar a raíz de leer mis libros, porque yo simplemente lo que intento de la mejor manera que puedo es solidificar ciertas preguntas para que esto nos lleve a plantearnos nuevos horizontes. Yo lo que siempre intento es cuestionarlo todo, presentar toda la información disponible, y que esto nos lleve a dar un paso hacia adelante. No podemos perdernos, y no podemos en ningún momento obviar que el fenómeno OVNI se lleva produciendo desde el año 1947, estamos en 2023, a las puertas del 24, y seguimos todavía dándole mil vueltas al asunto. Por tanto, admitiendo que existe un fenómeno desconocido, es obvio de que debemos de ampliar nuestro enfoque, intentando ver que ha podido existir una serie de elementos y factores que se nos han pasado por alto y que pueden ayudarnos a la hora de elucidar qué puede haber detrás de todas estas manifestaciones.
2: Sí, el ejemplo volví al ejemplo anterior, el del niño de Tordesillas, que me ha parecido interesante lo que ha comentado, porque de hecho ese ejemplo que hemos visto explicaría un poco lo básico de la teoría de la distorsión, ¿no? Que el sujeto distorsiona la realidad y la adapta a sus creencias. ¿Cómo cree usted que será el fenómeno UAP o UFO dentro de 100 años en base a ese cambiante aspecto de los testigos de esos ejemplos?
1: Bueno, fijaros, y además esta pregunta que me hace, de alguna manera ha utilizado la telepatía o algo para adivinar lo que iba a contar a continuación, y es que en los nuevos estudios y averiguaciones que se están conociendo con todo este galimatías de los ovnis del Pentágono y tal, pues ya hay investigadores que están señalando de que el fenómeno está interactuando con la mente de las personas, incluso de los pilotos de combate, y que probablemente lo que se observa no es la, digámoslo de esta forma, la realidad genuina o la realidad objetiva, sino que el fenómeno interacciona con la psique de los observadores y construye una estética conforme a informaciones pertenecientes al ámbito de lo personal de los testigos. Por tanto, dentro de 100 años seguirá existiendo este proceso de decodificación de una señal y también por eso también lo de distorsión, porque de alguna manera estamos recibiendo o estamos asistiendo a la aparición de un mensaje, de una transmisión, de una señal que está siendo distorsionada por nuestra incapacidad de decodificarla sin modificarla con nuestros filtros culturales. Y esto se ha observado a lo largo de la historia, donde siempre ha habido leyendas, folclores, mitos, que no era tanto mito, de personas que se han encontrado con seres, entidades, criaturas en diferentes contextos y que han recibido diferentes nombres: apariciones marianas, encuentros con elfos, demonios, daimones. Y por tanto, para mí esto es también una evidencia de que existe algo desconocido que se nos presenta, que se nos manifiesta, pero que de alguna manera adopta unos roles socioculturales asociados a la época de la manifestación, pero no tanto como un sistema de camuflaje o como un objetivo de estas inteligencias o lo que haya detrás del fenómeno para realizar un teatro, para realizar una puesta en escena, sino que simplemente nuestra mente interfiere en lo observado.
0: Sí, perfecto. Esto es la teoría de distorsión. Y ahora vamos a cambiar un poco el tema porque queremos conocer un poco más al José Antonio. Y le vamos a realizar unas preguntas que puede responder brevemente, ¿vale? Para dejando ya todo esta polémica o este fenómeno OVNI, vamos a encontrarnos con José Antonio Caravaca.
2: Sí, supongo que estas preguntas que vamos a hacerle, en cierta manera, también nos describen parte de su interés por toda la ufología y por todos los fenómenos extraterrestres, ¿no? Empezaremos por una pregunta básica, la película de su vida.
1: Pues, Taxi Driver.
0: Muy bien, ¿por qué?
2: No tiene mucho que ver con el mundo ufológico, ¿no?
1: Sí, sí.
2: Yo me esperaba otra respuesta.
1: Sí, bueno, no sabía que me tenía que referir exactamente a una
2: No, pero lo decíamos por aquello de que todo el mundo va para su casa, ¿no?
0: Sí, le marcó en algún aspecto esta película.
1: No, es que es una película que me fascina y todos los años procuro verla una vez, por lo menos.
0: ¡Ostras, caray! Está muy bien. ¿Y una película de terror tiene en mente?
1: La Matanza de Texas.
0: ¡Caray!
2: Esta es durísima.
1: Bueno, la primera,
0: ¿no? La primera, ¿eh?
1: En la primera parte no hay tanta sangre y tantas vísceras como...
0: Lo que usted dice.
1: Es más, sí, es lo cierto. Que se intuye...
0: Exacto, lo que se intuye, porque no aparece en pantalla nada de sangre.
1: Exactamente.
0: No hay ni una sangre.
1: A mí lo que me fascina de La Matanza de Texas es que la imaginación del espectador es la que consigue que sea un éxito.
0: Sí, sí.
1: Muchas veces lo que uno puede llegar a concebir supera incluso a la ficción o lo que se te ponga en la pantalla.
0: Sí, y aquí es donde a veces la teoría dice que es mejor a veces que no aparezca explícitamente el monstruo,
1: claro,
0: porque en las sombras del monstruo el espectador lo recrea mucho más horroroso.
2: Esto se parece mucho a la teoría de la distorsión, porque evidentemente cada persona interpreta aquello
0: que le da más miedo, claro, ¿no?
2: Y todavía se autogenera el miedo precisamente por ello, ¿no?
0: Hablando...
1: Perdona, mira, aunque me he dicho no nos vamos a alargar, por ejemplo, cuando sale la película Psicosis,
0: sí,
1: había un entorno en el domicilio de todo el mundo que era neutro, como el baño y la ducha, y a partir de la película Psicosis, pues ya no todo el mundo se duchaba...
0: Exacto, de la misma manera.
2: Yo de hecho no tengo cortina.
0: Sí, un ufólogo para recordar. ¿Quién destacaría? Porque usted ha leído a mucha gente, ha conocido a mucha gente. ¿A quién destacaría como ufólogo usted?
1: A Jack Vallée, precisamente porque la lectura de su pasaporte a Magonia cuando yo tenía 18, 19 años fue el que me catapultó más allá del fortín de la hipótesis extraterrestre. Me sacó fuera del castillo.
2: ¿Y un encuentro en la tercera fase?
1: Entre lo que yo he investigado y lo que conozco, hay un caso ocurrido en Italia en 1954, protagonizado por una mujer, Rosa Lotti, que me tiene totalmente fascinado. Y también podía hablaros del aterrizaje de socorro en Nuevo México, o aquí, el que yo he investigado particularmente, el de Juan González Santos, que fue un funcionario gaditano que estuvo a 20 metros de un platillo volante aterrizado.
0: ¿Y qué le contó este señor? ¿Lo investigó directamente y estaba delante suyo?
1: Pues fíjate, cuando yo hablé con él la primera vez todavía era defensor de la hipótesis extraterrestre, pero hubo un detalle que me cuenta Juan González Santos que me hace volar un poco la cabeza. Me dice que aquel objeto, que era como una especie de cúpula con ventanillas circulares donde había humanoides dentro de apariencia humana, pues tenía en la parte externa, en el fuselaje, una especie de esvástica.
0: ¡Ostras!
1: Como la que tenían los nazis. Pero era diferente, estaba satado y tal, pero se intuía que podía ser una esvástica. Pues bien, cuando yo fui posteriormente a su casa, me sorprendió conocer que este hombre era un gran aficionado a la Segunda Guerra Mundial y a un bando concreto, no por ideología, sino simplemente por la estética, por lo que fuese, y era el bando nazi.
0: Claro, claro.
1: Entonces, fijaros cómo...
0: Cómo influencia, ¿no? Influencia en el testigo, lo que te rodea, ¿no?
1: Claro, y fijaros porque, claro, el que nos pueda estar escuchando, el gran quid de la cuestión es que el objeto que ve Juan González Santos aquí en Cádiz, en el año 1981, con esa esvástica de color negro, no aparece en ninguna otra parte del mundo. Si esto se viera en otro lugar, no podríamos hablar de esa injerencia del observador sobre el observado, que quizás es una de las máximas de la física cuántica que se traslada de manera sorprendente y desconcertante al universo de los platillos volantes. Pero aquí vemos que hay eventos personalizados al 100%, que no vamos a hallar repetición en otra parte, y que si localizamos la información que se ha podido plasmar ahí, pues vemos que existe esa vinculación testigo fenómeno.
2: Una última pregunta, evidentemente, un viaje que no sea astral para realizar, un viaje terrenal en este caso.
1: Pues mira, me queda una gran espinita clavada, que es la Isla de Pascua, que es de los pocos lugares del mundo donde aún no he puesto mis pies, y que desde pequeño pues me hacía también volar la imaginación de cómo pudieron transportar aquellas monumentales construcciones y tallas de piedra.
0: Seguramente después de haber leído el libro de Antonio Rivera. Es posible.
1: Sí, sí, sí.
0: Porque a mí me pasó exactamente lo mismo.
2: Sí, es un lugar fascinante.
0: Leyendo el libro de Rivera, al cual pude saludar e ir a su casa, me enseñó un trozo de piedra de la que están hechos los moáis.
1: Sí.
0: Y la verdad es que no pesaban nada. Claro, si no has tocado el tipo de piedra esta volcánica, te da mucho que pensar. Pero fue muy curioso este tema. Ya estamos acabando. Le querría poner una frase, un párrafo que he leído en su blog, porque si tiene interés en saber más sobre los misterios, que no solamente son ovnis, sino muchos más, pueden buscar el blog de José Antonio Caravaca, y allá les explica muchas cosas fascinantes. Dice en uno de los párrafos que he leído, las experiencias ovnis podrían ser simplemente ruido o interferencias provocados por nuestra mente al penetrar en una arrolladora y sugestiva realidad ampliada que siempre ha estado allí. Una dimensión moldeable que a lo largo de la historia ha dado esporádicas señales de vida para demostrarnos que el universo no acaba en lo que percibimos. ¿Quién sabe dónde? ¿Cómo puede acabar esta frase usted?
1: Estamos en ello, estamos intentando descubrir qué hay al otro lado del escenario, quién es el que mueve los hilos, y esperemos que entre unos y otros podamos algún día aclarar todos estos misterios que han acompañado al ser humano desde los albores de la historia.
2: Pues muchas gracias, José Antonio Caravaca, por su presencia en este programa. Ha sido todo un placer, y la verdad es que nos ha brindado un magnífico mundo para descubrir, investigar y estudiar. Muchísimas gracias por su participación en este magnífico programa.
0: Ha sido una hora intensa con sus palabras, con su teoría de la distorsión, y se nos ha hecho corta, pero aquí termina Misterios la Noche, Misteris la Nit. Muchas gracias, José Antonio, por participar con nosotros.
1: Un fuerte abrazo y gracias por la invitación.
0: Hasta otra.
2: Gracias a usted. Un saludo.
3: Des de Sant Quirze a tot el món. RadioSantQuirze.cat. Ràdio Sant Quirze. Són les 10. Informació, entreteniment i la teva música. Ràdio Sant Quirze, sempre al teu costat. Ràdio Sant Quirze, sempre al teu costat. Benvinguts a Freaks and Beats, el programa que t'apropa la cultura audiovisual al sofà de casa.
4: Avui, preguntant-nos on està la puta primavera, ja que passem directament de les temperatures suaus de l'hivern mediterrani a la calor asfixiant de Mordor. Som Pau Sabés.
5: Vés a pastar, baby.
6: Bon dia.
4: Magí Berneda.
7: What's wrong? Snake! Snake!
6: Molt bona nit.
4: Manuel Osero.
8: Wesley, i els RDMG què?
9: Els rosegadors de mida gegant? No crec que existeixi.
4: Hola. Avui també Roger Jiménez.
6: Sarrumbite.
10: Déu Buzuart.
4: Jo sóc Pau Aguilar.
11: I'm Commander Shepard, and this is my favorite store on the Citadel.
4: I això és Freaks and Bits.
6: Hem pagat el transfer market, nois. Hem tingut un lesionat i hem hagut de fer un fitxatge d'hivern ràpid. I avui el Lolo ve
4: a Mercato.
6: Ve el Roger ve aquí a fer de sisè friquero.
10: Per si de cas, per si em faltava algun.
6: Perfecte, posa't davant.
4: Avui tenim Freaks and Beers, Adventures of Lolo, Freaks and Kids, El Yelmo, Pixelania i videojocs de paraules. Comencem amb Freaks and Beers.
12: Freaks and Beers. Molt bé, nois, diverses cosetes. Lolo, tu vols dir alguna cosa? Lolo està aixecant sí, el dit de Fernando anar. Hierro.
13: Sí, sí, profe.
12: Ah, no, crec que era el dit de Fernando Hierro de Lliçonet.
13: No, un incís, un petit incís. Ahir vaig anar aquí, bueno, aquí a Tàrrega fan una fira de la cervesa, a la secció de Freaks and Beers.
14: Molt bé.
13: I vaig provar una cervesa de picant, que estava molt bona, d'aquestes artesanals, que us agrada tant.
14: Sí.
13: I nada, només és això, que molt bé, que la fira de la cervesa aquí a Tàrrega,
12: Què t'han pagat, Lolo? T'has de fer aquí la puta.
2: No va a comissió.
13: No van pagar res, hòstia. Que vull que la gent vingui a Tàrrega, que no ve ningú.
14: Tàrrega mola molt.
12: Jo volia fer un incís, que l'altre dia hi va haver una mica d'interacció a Twitter, que el David Martos, que és el director de Quinòtic, Quinòtic em sembla que es diu, que és la productora de l'Script. L'Script és aquell grup de crítics dels que estic enamorat, que l'altre dia va sortir a fer un vídeo dient que els crítics Vella Escola no en tenen ja ni puta idea, i que tot el que fan és masturbació, perquè la crítica que feien ells no té sentit, perquè és donar una opinió sesgada i tal i qual. I em fa molta gràcia que aquest senyor, que és el productor de l'Script, digui això quan la Maria Guerra li va fotre aquell atac a la iugular a la Julia Roberts pel tema del feminisme, però després va tenir Santiago Segura a la cara i no va tenir els pebrots, tio, de tirar-li res encara. I això és una pregunta que tinc reservada per quan vingui. Recordeu-m'ho el dia que torni l'Agus, que ens va dir que havíem de parlar de la crítica espanyola. Tio, això li haig, sí. Li haig de tirar encara, nois, perquè ja li vaig comentar i em va dir s'ha de parlar d'això. Així que això és un tema que fins que torni l'Agus no d'això. Segona cosa, James Bond.
14: Està sortint bé, no, diuen?
12: Bueno. Jo estic llegint els haters d'agullar-lo a mort.
2: Hi ha molts haters.
14: Jo porto ja dos pantalletes.
12: La intro i el menú.
14: La intro i l'entrenament. I la veritat és que després la primera missió per mi és una molt bona missió de tutorial. És que de fet les dues coses que he jugat fins ara, que és les pel·lis de James Bond, com comencen? Sempre comencen en plena acció, no? Hi ha una enmig d'una missió. I és una missió mega introductòria d'un personatge que encara no és agent 00. I crec que està molt ben filat, fent com a tutorial, com t'ensenyar una petita introducció de les coses que pel que he llegit acabaràs podent ampliar moltíssim, però molt guai. I la segona missió en si és l'entrenament que reps per convertir-te en agent 00, i és molt guai, o sigui, està fet d'una manera molt cinematogràfica. Molt guai.
2: Quants anys té el James Bond aquí en el joc?
14: És jove.
2: No, és 20 i pico.
14: Sí, jo crec que és 20 i pocs. No? Sí. No sé si ho diuen, però sí.
12: Per cert, Pau, l'altre dia vaig veure una cosa que fan, saps aquestes merdes que això, hi ha un moment en d'aquests que si els guarda, allò que diuen que si el guardes és novell, pots colar-li una mentida i entrar sense que et diguin res.
14: Sí.
12: Un dels noms que utilitza el James Bond és Bill Clay, que el Bill Clay és el nom que dona el Hans Gruber quan es troba el John McClane de cara i li pregunta com se diu vostè, i diu Bill Clay. Pues una altra picadeta d'ullet, tio, a un dels referents. Uau, dels creadors del
14: us puc preguntar què heu llegit que rajan? Jo només he vist un altre vídeo com el de Mixtape.
12: Abans de que sortís, va sortir un gameplay que estàs com en una base.
14: Sí.
12: I es veia que la IA dels dolents, hi havia alguna que era regulera.
14: Jo el que he sentit és, sí, l'única crítica que he sentit o llegit és el fet que de vegades fas uns takedowns d'aquests silenciosos per acabar sigilosament amb algú, i si a la sala n'hi ha 3 o 4 enemics, de vegades el takedown és un cop de cap, si el pilles per darrere, agafes el cap, et rebentes contra la taula, que sona i ningú se n'assabenta res.
12: Però
14: és una
12: mica com l'Elia de Last of Us, no, tio, davant d'un clicker d'aturada.
14: Sí, exacte.
15: De cancel·lació de soroll a l'àudio.
14: Exacte.
2: Però això per mi és una crítica legítima al joc.
12: Sí, per mi és les...
14: sí,
12: però que també hi ha dos dolents, hi havia un plano que es veia que el James Bond passava pel costat de dos dolents que el tenien a Point Blank i de cop es convertien en Stormtroopers i disparaven a prendre pel cul, saps? Que sí. Era...
15: però és que després hi ha un altre gènere de crítiques que és, no, de, ah, és un joc woke, ah, i és un no sé què,
12: això, això ja em vaig, això em vaig abstenir per... de fer la piulada d'un parell de subnormals que deien que com podia ser que la M fos una dona, i dic, no heu vist una pel·li de James Bond en els últims 20 anys?
15: Sí, i a part hi ha un altre gènere de crítiques d'aquest joc, el que fan és comparar-lo per exemple amb un GTA. O sigui, agafen i per exemple hi ha una escena en el joc que vas amb el cotxe i diuen primer que les físiques del cotxe no sé què, no sé quantos, i després hi ha un con d'aquests de carretera,
14: sí,
15: vale, que es veu que no, o sigui, no el tires a terra amb el cotxe, la travesses, vale?
14: Bueno.
15: O sigui, això GTA sí, òbviament el GTA s'ho tiria com el tires a terra, aquí no, però és que, és que no és un joc de conducció, no,
12: és el mateix que l'Uncharted, tio, vull dir,
15: a l'Uncharted, les escenes de conducció de l'Uncharted, les físiques de conducció tampoc són cap meravella,
14: no.
15: Però és que el joc no va d'això,
14: no va d'això. De totes maneres, jo podria entendre la crítica, perquè el GTA, o sigui, que ningú es compara amb GTA ni Red Dead Redemption, o sigui,
12: ni Red Dead Redemption, és que,
14: o sigui, la crítica la podria entendre en el sentit que és un joc que, tot i ser més, o sigui, el fet de ser més encursetat i més lineal, el cono, hi ha gent que podria dir, el cono hauria de caure per la física del cotxe, per l'impacte del cotxe, però que no, que és el que tu dius, que no cal filar tan prim, que l'experiència és una altra. Jo us dic, després de la primera missió, i veure la intro com de James Bond, clàssica cançó James Bond, meravellós, o sigui, jo dic, pell de gallina, sí, sí, m'esteu donant el que jo vull. No, de moment molt guai. Avui a la Pixania no us porto aquest joc, espero portar-vos la setmana que ve, però és
12: molt
14: guai.
12: El tema està en que, clar, hi ha molta gent que agafa el Red Dead Redemption per comparar un munt de coses.
14: És com tallar el peix, aquest l'has vist?
12: El de tallar el peix, exacte. Però clar, és que estem parlant que Rockstar és una penya que té una malaltia mental.
14: Sí, sí, sí.
13: Vull dir... No, i no només això, i no només això, és que Rockstar, vull dir, l'equip de Rockstar probablement triplica aquesta gent, vull dir, també s'ha de tenir en compte aquestes coses, vull dir, els equips no són el mateix, i jo només us insisteixo, si el pitjor que pots dir del joc,
12: si és que tallar el peix no és realista,
13: és que tal, això és, són bones,
14: sí,
13: bones,
14: sí, sí,
13: per a aquesta gent, perquè, vull dir, jo el que he vist de vídeos i tal, a mi sí que és veritat que em sembla una mica
12: passillero,
13: sí, no, i el moviment, quan salta, quan es mou, em sembla una mica com tosco, saps? Però són sensacions, sí, sí, sí, sí. No l'he jugat, o sigui, vull dir, però a mi em sembla un joc com, no sé, ho compararia més amb un Last of Us o
12: un Uncharted,
13: no,
14: el comparant com, IO Interactive és l'empresa que ha fet els Hitman
12: sí.
14: I realment és, si compares amb el Hitman és, o sigui, té segurament moltes més opcions a l'hora d'aconseguir el que vol, que és, has de matar penya, no?
12: Però perquè d'entrada el Hitman, sí, és un assassí,
14: sí, sí, sí, i l'estructura del joc ja és diferent, però han agafat un motor que no sé si és el mateix, però el Covenant està potenciat perquè es veu molt bé,
13: i sí, crec que sí,
14: però que a nivell de física, o sigui, si tu veus com es mou el personatge, recorda molt més, com dieu, no? El Hitman és molt més estiradot, tot ell, no? Les animacions no són tan guais. Sí, jo sí que he de dir, la crítica que faria a nivell de jugabilitat és una miqueta la crítica que se li podia fer als Arkham Asylum, que sí, tens aquest sistema de combat que...
12: O sigui, el triangle quan veguis el...
14: No tant per això, sinó perquè el moviment, hi ha una sèrie com d'imants, o sigui, que sí, indiques, aquell, sí, jugador se'n va cap allà,
12: sí, saltant, que estàs lligat al tio al que t'estàs barallant.
14: Exacte, i pots passar d'una a una altra d'una manera molt artificiosa. Bueno, d'acord, bueno,
12: els concessions...
14: Els Arkhams. I els espais es van
15: per el mateix. Molesta,
14: doncs això són concessions que jo tampoc, a més, és un joc d'acció i queda prou bé, vull dir que no és dramàtic. No,
12: això passa també amb els Shadows of Mordor. Tots els que implementen aquest tipus de baralles,
14: sí,
12: al final tenen...
13: Inclús els Spider-Mans de...
12: Ah, sí, els Spider-Mans.
13: Insomnia.
14: Sí,
12: i segurament el Lobez no sigui molt similar, també.
13: No, és que l'Obed no té una pinta de ser un Spiderman.
14: Ho sabrem el dimarts.
13: Esquinejat.
12: Surt dimarts ja?
14: No surt dimarts. Dimarts ja estic tot
12: play.
14: A la Mixranya us ho explico. Sí, sí. Tenim State of Play.
15: Ara que estem aquí a Freaks and Beers, què va passar al final amb el Metal Gear Delta? Perquè va haver-hi crítiques allò de dir...
12: El Patrick Urbano, fill de puta. Patrick Urbano, fill de puta. Vale. Dic, bé, Patrick,
14: hi ha confiança, Roger, tranquil.
12: Sí. Li vaig dir... No, perquè saps què passa? Li dic, Patrick, m'estic pensant pillar-me el Metal Gear Delta. És una traïció, el Kojima, com pot ser? I hòstia puta, tio, pues no me'l pillo.
15: Totalment d'acord.
12: No me'l pillo, vull dir, tampoc fa falta d'això. I l'altre dia, sortint de la retro, anàvem a dinar, estava el Magí de testimoni. No, estic jugant al Patrick, estic jugant al Metal Gear Solid. Patrick? Sí, sí, sí, m'he passat parlant, no sé... Cabron, tio, saps? O sigui, em vas estar menjant en el tarro de que no d'això i ara sí has passat per l'aro. Que diu que li falta... El Garlo, l'Albert García López, també deia que li faltava un punt d'ànima en, el, en aquest, en el Delta.
16: Però és el clàssic col·lega que et deia, aquesta tia no t'hi fixis que no val la pena.
12: Sí, i és la seva muller, és la seva muller.
16: Ja l'he pillat,
15: Però que a més és que l'original, l'altre, no és per res injugable. Vull dir,
12: però no es tracta d'injugar-lo, és un...
15: No, però en quan li van fer la millora aquella de la càmera lliure, que aquell toc sí que era determinant, aquell joc és fantàstic, tio. Vull dir, no cal tocar-li.
12: Sí, però ara li han fet un low poly. Li han fet una polireta de gràfics, tio.
15: Aquell Snake, no, és que això no té ànima, aquell Snake.
14: Però jo crec, no sé, a mi em costa... Jo crec que la gent que diu això, sobretot perquè ja està fora
12: perquè
14: de Kojima...
12: Perquè vol
14: sí, Kojima està fora de Konami i és que una mica de rata per part d'Konami, que té els títols, té els drets i seguirà guanyant diners a costa del Kojima. Però més enllà d'això, és com una mica... És com dir-li... L'altre dia també us vaig penjar una foto d'algú que havia tret joder, que em sortia... La boira del Silent Hill 2 Remake.
12: Ah, sí, que diu, semblava que era el comentari.
14: És un dia qualsevol a Londres, no?
12: A Londres. Sí.
14: I al final, sí, jo entenc que els jocs de Play 2, per limitacions i demés, tenien aquesta... com un punt tèrbol, no? Que feia... tenia un toc que feia molt...
13: No, però sabeu per què posaven la boira?
12: Sí, perquè no podien carregar sí, tot sí. El render a la vegada.
13: No, i no només per això. També, o sigui, eren diverses coses. Una és per això, per estalviar-se una mica el carregar, no? Més assets, no? Però també tenien un problema, que és que la resolució era tan baixa i els polígons feien tan ruido.
14: Sí, que ballaven allò que ballaven.
13: Si tu no posaves la boira, hi havia una maranya de ruido ahí, de, saps?
14: Sí, allò que mous una mica la càmera i que tremolava tot, no?
13: Tremolava tot.
14: Vale.
13: Sí, llavors la boira suavitzava una mica això, no? I feia una mica més...
12: Això em passava a mi amb el Doom d'ordinador, amb el Doom, o amb el Castlevania, no, ai, amb el Wolfenstein, no recordo dels dos, que jugant m'acabava marejant, tio. Perquè era com... Clar, la cinètica era molt brusca encara, tio, i el cervell acabava... trastocat.
16: Però depèn quin ordenador tingui així, era d'aquells que quan movies la càmera encara no havia carregat la paret, que veies allò de darrere.
12: Sí.
16: Un segon, saps? Sí. Ui, allà hi ha una porta, allà no, hi ha una paret.
12: Però això, que sembla que hagi quedat endarrere, recordo quan va sortir el nou Jedi, que a vegades veies els Stormtroopers en posició T, carregant-se quan havies sortit.
14: Sí, això és ridícul, sí.
12: Però bueno. I també hem de parlar de la nova de Spielberg, que diuen que apunta a peliculote.
14: No comencem, eh? Tu vas ser el primer que vas traslladar... Vamos acalmando, no?
12: Sí. Perquè Spielberg...
14: Però d'aquí va, explica, jo estic molt fora de tot això.
12: Sí, Spielberg torna a tocar Aliens. O sigui, Spielberg i Aliens és finura. Spielberg i Aliens és finura, tenim ET, tenim Encontres a la tercera fase... O sigui, em sembla... No, James Cameron és el d'Avis, però Spielberg ha produït Super 8, també. Vull dir, quan Spielberg està al voltant d'Aliens, tot mola bastant, excepte la calavera de cristal. Però clar, i aquesta pel·li té pinta... És molt críptic. S'han vist imatges i tal, però els crítics han tornat a rebre diners i estan dient que és el millor que ha fet en l'última dècada. Que tothom diria, no és difícil, però bueno, hi ha The Post és un pel·liculon. El Pont dels Espies no està gens malament tampoc, sí que té els fa...
15: No té més de 10 anys, ja, el Pont dels Espies?
12: Jo diria que està por ahí, eh?
15: Jo crec que em va agradar, a veure, tampoc és allò que diguis...
12: Està bé, és una pel·li d'espies.
15: Gràcima pel·lícula.
12: És una pel·li d'espies, sí. Que està bé, però The Post per mi és una pel·li que jo l'he vist 3 o 4 cops. És una pel·li que m'encanta.
15: No l'he vist aquesta.
12: No has vist The Post, Pau?
15: No. I encara em queda la que em va recomanar l'últim dia, aquella que es deia Red de Mentires, era? La que em va recomanar.
14: Sí. Això va ser el programa anterior, no?
12: Sí. Però és una pel·li que el nostre amic Popis li encantava, a mi també, i curiositat de veure el Mark Strong, que em sembla que és que fa de cap dels serveis secrets Siris. No sé si era el Mark Strong, ara t'ho miraré. Però mira, les últimes...
15: Sempre confon amb l'Stanley Tucci, aquest paio. Són clavats, tia.
12: Sí. Sí. Stanley Tucci saps de qui és cunyat, no?
15: No, de què?
12: Del millor director dels últims 10 anys, John Krasinski, tio. El Stanley Tucci està casat amb la germana de l'Emily Blunt. Amb la qual són conyats. Mira, dels últims 10 anys tenim els Fabelmans, el remake de West Side Story, Ready Player One, The Post, i Mi Amigo el Gigante. El Puente de los Espías és 2015. Però clar, i el 2011 té Tintín, aquella de dibuixos d'animació que estava molt ben passada.
16: Que no està mal.
15: No està molt bé.
16: És una bona adaptació del còmic, vull dir, realment, per al que es podia fer i fer-lo malament.
15: I l'estil d'animació està molt bé, també. A mi m'agrada molt.
16: No voler copiar el tipus de dibuix d'Hergé també està molt trobat.
12: Clar, és que des que va canviar de mil·lenni, que arriba amb intel·ligència artificial... Bé, Minority Report, Atrapa'm si pots, La Terminal, La Guerra dels Mons, Múnich està bé però s'acaba fent llarga, Les Aventures de Tintín, Cavall de Guerra, Lincoln, El Pont dels Espies, El Meu Amic el Gegant, Pentagono, Ready Player, The Post, Ready Player One, West Side Story, Los Fabelman, un punt irregular tirant malament. Sí. I ara diuen que aquesta última, que es diu El dia de la revelació en el doblat, no me'n recordo com es diu la versió original, perdó.
16: Disclosure Day. No tinc la sensació una mica que quan Spielberg vol fer peli dels 80 mola, i quan intenta fer alguna cosa més seriós és quan se li en va?
12: Peli dels 80.
13: A mi m'agrada Spielberg quan és l'Spielberg que jo vaig conèixer quan era petit.
16: L'Spielberg dels 80, sí, el de ET, el de aquest tipus de pel·lis que eren
15: coses. Si repassem, per exemple, els 90 de l'Spielberg, que té Jurassic Park, té Saving Private Ryan. Jurassic Park
16: la compro també.
15: Clar, és que, vull dir, en fi, no sé, són la llista de Schindler. És que tots aquests tres són dels 90.
12: No, i Hulk.
16: Ja, 90, clar, moltes hores, 91, 92, 93, potser se l'hem
15: més tard. Però allà al mig, els últims 10 anys...
12: Però allà al mig té el Mundo Perdido, tio, que és un trunyaco, tio.
15: Pues si em fots una llista de Schindler i un Soldado Ryan i un Jurassic Park amb la mateixa dècada, dona un Mundo Perdido també, tio.
12: Sí, però l'Spielberg del principi té Tauró, Recerca de l'Arca Perduda, ET, Indiana Jones i el Temple Maleït, El color púrpura, L'imperi del sol, Indiana Jones i la darrera creuada,
13: L'imperi del sol
12: i Encuentros en la tercera fase, Imperi del sol amb el Christian Bale nano.
15: Aquí també el comanent.
13: Sí. Ja, la veuré aquesta nit. Hòstia, m'has generat una necessitat ara. Ja, fa anys que no.
12: Però clar, és els 80 de l'Spielberg són premium, els 90 són increïble. Deluxe, i aleshores es va diluint.
13: Bueno, és normal també, no?
12: Sí.
13: És que mantenia el
12: nivell... Hi ha gent que s'estampa més fort, vull dir, el Tony, el Ridley Scott s'està fotent unes hòsties que no veus, tio.
13: L'Scorsese sí que té...
12: Però perquè l'Scorsese es mou en els seus paràmetres, perquè en el moment en què fa Gangs of New York, que ja sé que per la gent de Nova York, tal i qual, però Gangs of New York és infumable, però quan fa Màfia, tio, a tu t'agrada.
15: A veure, què se'n dona bé?
13: M'encanta Gangs of New York.
12: Gangs of New York és un tremendo trunyaco, tio, o sigui, és terrible Gangs of New York. Però està, mira, poso Scorsese, dels últims... l'última que té l'Scorsese és la de... ara t'ho diré. És la de... Hòstia, està fent...
15: Està fent una altra amb el DiCaprio ara.
12: Sí, no, però està fent sèries. L'Irlandès.
15: L'Irlandès és l'última que va fer, acabada, que va fer, el Scorsese.
16: I té anys.
12: No, Los Asesinos de la Luna, perdona. Los Asesinos de la Luna, que està...
15: Sí,
12: el 2023, que fa el DiCaprio.
15: Dos o tres anys, sí.
12: Sí. Després té L'Irlandès, té Silenci, que és aquella dels monjos, té El Lobo de Wall Street, té...
15: Que atenció, va dir que es penedia d'haver fet Shutter Island perquè volia fer abans la pel·li dels monjos.
12: Silenci.
15: Que jo no he vist, però dic, hòstia, sí. Que dic, tio,
13: Shutter Island és una... El Garfield?
12: Diria que és la del Garfield, i el Kylo Ren.
15: Són d'aquells missioners que se'n van a Japó, no era?
12: Japó,
15: sí.
14: Shatter és un peliculón.
13: L'heu vist?
15: Per mi sí, per mi, per mi és...
12: Silenci no.
15: No, no l'he vist, no.
13: No, no, no.
14: No, no. Aquest especial Spielberg, què?
12: Jo quan vulgueu, és que jo no, estic no. Jo vull tornar a fer una mica de repassadeta de directors. Mira, Silenci és Andrew Garfield, Adam Driver, que és el que us deia, i el Liam Neeson. També hi ha el Kieran Hinds, que és el mític actor britànic aquest que feia de Juli César a la sèrie de Roma. Però sí, sí.
14: L'altra cosa que volia comunicar, quan ens ho diguis, Pau, em donem l'última cosa
12: endavant,
14: que em falta.
12: Endavant, no.
14: Sí, donem per acabada la minissecció de Spielberg.
12: Fem no, estem parlant de directors. Em faltava dir James Bond, no m'has Spielberg, no, ja està, jo ja tinc tot el que havia de dir. Sí.
14: No, l'altre tema per Viers que us deia, que es veu, sí, jo sóc un empanat, i això ja la meva dona ja m'ho havia comentat, i jo dient, ah, sí, sí, i l'ho típic de, però si ja t'ho vaig dir, Magí, l'altre dia jo soc mega sorprès, que sortia la notícia en un en número en 47 països, una sèrie que ho està rebentant molt fort, que es diu Los Testamentos, The Testaments, i va ser com un futur distòpic, començo a llegir, i diuen, no, és la continuació de Handmaid's Tale, del conte de la criada,
12: que ara està situa... Si ja ho hem parlat, no, clar, ho hem parlat off the record.
14: Fora. Situada 5 anys després de la sèrie del conte de la criada, i on això, que segueixen, diguéssim, a les joves, principalment a les noies, ja sabeu que aquí el paper de la dona té un paper important, entre cometes, o no sé, si heu vist una mica la sèrie, doncs, de repente, això és es situa la sèrie aquesta 5 anys més tard de la sèrie original i canvien protagonistes i fan això un seguiment més de la gent jove en aquesta nova, no, en aquest nou Gilead.
12: Suposo que Margaret Atwood es remou al llit i després mira el conte corrent i com a mínim se li passa una miqueta, sí, perquè l'estirada de xiclet ja és heavy.
14: Jo he de dir, a mi la sèrie la vaig gaudir molt, l'original, el conte de la criada, té potser algun petit, alguna baixadeta, però en general és una sèrie que a nivell de futur

0: quan surten, em sembla que és final de la primera temporada, com a molt segona temporada.
1: Ai, s'allarguen. Doncs jo crec que si hi ha una estirada evident llavors de xiclet, bueno, sota el meu criteri, que no és...
2: Quantes
1: n'hi
2: ha, temporades, Maixi?
1: Crec que són 4 o 5 temporades. Però està... De, bueno, no
0: que
1: sé,
0: la teniu ara a Netflix, per cert, si la voleu veure.
1: Correcte, sí. No, ha estat tota penjada o van fent...
0: Sí, està tota.
1: Tota.
3: Crec que sí.
1: Doncs jo li donaré una oportunitat, perquè una de les coses que em quedo molt amb la... Amb, ja no sé si és l'autora del llibre...
0: Sí, temporades.
1: Sis, se'n va fer curt.
0: Margaret Atwood, Magí.
1: Una de les frases de l'autora deia que totes les polítiques o situacions, normes que apareixen en la història, estan basades en normes que no s'ha inventat res, que ha agafat coses que hi ha religions on s'aplica el que diu. I és bueno, posa els pèls de punta. O sigui, no descobreixes res.
0: Es nota aquesta penya que es va criar a l'època Reagan, això és Frank Miller, a la Lambert, la Margaret Atwood, que és penya que veia un futur negre, però negre. Gent que ha fet el V de Vendetta, que ha fet el Conte de la Criada, gent que ho veia tot molt malament, Hijos de los Hombres.
2: Sí. El Frank Miller és aquell que sembla que viu sota un pont de la C-58?
0: És el que l'altre dia...
3: No, aquest és l'Alan Moore.
2: Ah, va.
0: Però bueno, el Frank Miller comença a semblar el Sabina, una miqueta.
3: Sí, bueno, però l'Alan Moore és el que sembla amb la barba.
0: L'Alan Moore perquè porta les grenyes, és la diferència. Frank Miller és l'altre dia també vaig fer el vaig citar.
2: Una mica com el Pacino, no? El Pacino també fa aquesta evolució cap a...
0: Hòstia, el Pacino, tio, està...
2: Sí, està descamisat i...
0: Sí, és com mal abotonat, a més, saps? El senyor, tio, que està perdent el deixar. Què volia dir del Frank Miller? Ah, sí, que l'amo del Joker de dretxes, no? I tota aquella merda, tio. L'altre dia vaig fer el post d'aquell mare de Déu senyor del Frank Miller. No entendre res. Pues sí, el Conto de la Criada, no, de Testaments. Doncs si fem així, jo us vull recomanar el nou producte de Carles Porta que teniu a Disney Plus, que es diu Abandonats.
1: Sí, ja l'has vist.
0: Estic per l'episodi 4 o 5.
1: Quan
0: que ja me l'estic acabant, està por ahí. I la història és heavy, tio, perquè és el 1984, un senyor deixa 3 nanos de 6, 4 i 2 o 8, 6 i 2 anys a l'estació de França i aspira.
4: I a les...
3: Són fets reals?
0: És basat en fets reals. Sí, és 3 nanos, 2 nois i una noia, que un senyor, que ells el coneixien, els deixa a l'estació de França i els diu: espereu-vos aquí que vaig a per Carmels. I el tio aspira, no és el seu pare qui els deixa. I al cap d'una estona...
4: Doncs, tenim això?
0: Com?
4: En quin idioma ho tenim això? En català, en castellà?
0: Castellà i català. M'agrada molt perquè els fills, els que són els d'això, parlen en castellà tots, i la que és la mare d'acollida, que és un exmestre i tal, fa tot el documental en català, o sigui, no passa a parlar-ho, ella diu, fins aquí.
2: Com mantinc el català en tot arreu.
0: Però mantinc el català, o sigui, no, és que som de Disney, em transpira el penis, jo ho penso fer tot en català, i la dona fa en català. I explica això d'aquests 3 nanos que són, entren als serveis socials, passen a ser primer en una llar d'acollida de 2 mestres que no havien pogut tenir fills i tal, i els acaben adoptant, i aleshores amb l'arribada de la maternitat d'ella, o sigui, la que és la filla, quan la filla té fills, de cop ella no pot arribar a entendre com els seus pares els van abandonar d'aquesta manera, i tirant una miqueta de les memòries del fill gran, que és el que potser tenia coses més clares i tal, acaba anant al programa de l'Albert Om, acaba el que era l'Islàndia de RAC1, acaba a partir d'allà se li posa en contacte una noia francesa, tal, comencen a investigar, i és això com es va obrint la història i com comencen a recuperar el passat i el que es va descobrint a poc a poquet de per què els van abandonar i per què tot plegat.
1: Està,
0: és molt interessant, tio.
1: Està al nivell dels bons capítols de Crims?
0: És que, clar, és diferent, aquí no hi ha un assassinat, és una investigació, però de fet la que és la qui fa el guió és l'Anna Ponsí, que és aquella noia que també fa molts successos i d'això, o sigui que està... Si us agraden Crims i tal, és heavy, perquè clar, es van fent coses i vas dir, joder, no?
1: Això a Disney, has dit?
0: Disney Plus.
1: Disney Plus, molt bé.
3: Jo he de recomanar... Perdó, Roger, tu.

0: anava a fer una recomanació petita, no estava amb escaleta, però bueno, no sé si sabeu que els germans Duffer han estrenat una sèrie fa dos o tres dies a Netflix que es diuen The Borrowers.
1: No.
0: Que és com si fos Cocoon i com si fos una sèrie de jubilats.
2: Hosti.
0: Vale? És el plantejament, he vist,
1: ah, sí,
0: he vist
1: sí, que hi ha una mà, que hi ha una mà com d'alien al d'això i sí, l'he vist. L'he estat esquivant perquè em feia por.
0: El plantejament és molt senzill, és creen una ciutat per jubilats, la gent es paga tot el seu dinar el que té per anar a viure allà. I allà tenen a passar la jubilació durada i viure de puta mare. I el que es veu al primer capítol és com un alien va succionant a iaios com si fos la teca.
3: Bufet lliure.
0: I pinta el primer capítol és deliciós. Ja dic, no he vist més, però passant, venint d'aquesta idea i venint que és els senyors que van fer Stranger Things, té un aire vuitantero, Cocoon, aquest tipus de coses, maco.
1: I Lolo, okay. Tu què anaves a dir?
4: Sí, jo estic veient al PO, crec que és el PO, Ravalejant.
1: Sí, del de l'actor català aquest que no
0: sé. Tant de TV3.
4: Sergi López.
1: Sí, però com es diu?
3: Ravalejant.
1: Com es diu? L'Auqué, no és? L'Enric Auqué?
2: Enric Auqué.
4: Sí.
2: Ravalejant.
4: I... Ravalejant, sí?
3: D'anar pel Raval.
2: Sí, sí.
4: De Raval.
2: Ah, d'acord.
4: Ravalejant. I porten dos capítols
0: del metro de transbord de Rambles, diria que és, que està tot ple de cartells immensos.
2: Ah, hosti.
4: I porten dos capítols en català, superbé, de moment.
1: És en català?
4: Molt. És en català.
1: I es diu Ravalejant?
4: No.
1: És molt poc creïble.
2: Ravalear.
4: No, Ravaleando.
1: No, sí, però segueix sent molt poc creïble que sigui en català i passi al Raval. Vull dir, és que...
0: No t'ho creguis.
1: Ni a Barcelona, vull dir, si és a Barcelona i és en català, no m'ho crec. És com Verbox. Verbox, en canvi, és creïble perquè ningú parla català. Tots són expats.
2: I t'està molant, Lolo?
0: Encara bueno, resistim.
4: Està molt bé. Bàsicament és una família que té un restaurant de tota la vida que porta allà... De fet... El primer programa fan una festa de 100 anys, no? Que compren 100 anys restaurant, i una immobiliària vol fer-los fora a ell i a tot l'edifici, i aleshores és una mica com el fill de l'amo, no? del restaurant, que és el Merlí, no me'n recordo
1: el Francesc Orella Follador.
4: Fa el que pot perquè la immobiliària aquesta no compri, perquè els volen comprar el restaurant de propietat, perquè ells estan d'alquiler. I aleshores, això és
1: molt barceloní, és molt barceloní tot plegat.
0: Que sabíeu que s'ha estrenat a HBO ara, però que al novembre s'estrena a 3CAT en gratuït. Hi ha com un doble acord.
2: Ah, d'acord.
1: Perquè suposo que TV3 hi va fotre pasta, però menys. Parlant d'això de TV3,
0: bon producte.
1: Parlant d'això de TV3, ahir vaig veure el Marc Ribas, vaig veure el Tito. Tu també? Tu també hi eres, Roger?
0: Jo estava veient el Palau Sant Jordi al com es diu, el Foraster.
1: El Quim Mas Ferrer. Pues allà hi havia el Xavi PSX. El Xavi estava allà. Jo vaig estar al sol, pringant, a mort.
0: Jo vaig anar amb ratet i vaig veure que no s'hi podia estar.
1: Sí. Va estar bé el Quim? Patrick Urbano.
2: El programa del Quim va estar
1: Foraster.
2: Bé? El Foraster?
0: Sí, a veure, comptant que era fora del seu espai habitual, vull dir, ell està acostumat a 100 persones, 200, i de cop i volta tenia Palau Sant Jordi ple de penya, doncs el que va fer és un automenatge, personatges antics de tots els programes de sempre, i anar rescatant alguna història dels últims 12 anys,
2: okay.
0: I bueno, una mica de xou.
2: 12 anys ja fa?
1: Sí, sí.
0: Hosti, això va dir, 12 o 13 anys que va començar, que fort, em sembla una barbaritat, o 12 temporades i 14 anys, vull dir, perquè va haver el Covid pel mig, però sí, una animalada.
2: Sí, sent molt.
1: Pues allà, a més, el pobre Patrick Urbano, desgraciat per haver-me fet lo del Delta, però bueno, un pobre, el tio el van contraprogramar i li va fotre el 3 vides a la mateixa hora que el Tito. Van tenir de públic 0 persones, 0 unitats de persona, perquè estaven tots cantant Tito, Tito.
3: És l'experiència Freaks and Beats.
1: Exacte,
3: també, això,
1: és un Freaks and Beats de manual. Amb la diferència que ells tenien bon àudio. Freaks and Beats mai té bon àudio.
2: No, quan Estem allà a les Terres de l'Ebre, sí.
1: Sí, a l'Ebre sí.
3: Ah, bueno, clar, sí. Molt bé. Algú més, no?
1: No, ja ho tindríem, ja ho tindríem.
3: Molt bé, doncs fins aquí, Freaks and Beers. I ara, Adventures of Lolo.
1: No es canvia de canal un segon. A veure, Lolo.
0: Sabies que aquesta cançó és un videojoc, Lolo?
4: No.
1: Farem que cada convidat, cada gent, cada nou membre que vingui, diu, li faci la conya al Lolo. No he cobrat encara, Lolo, sigues cauta.
4: Bueno, jo crec que pots... No cal que campis això ara, perquè encara s'ha d'acabar. Porto una sèrie del Donny Cates, que aquest autor m'agrada molt. Crec que vaig portar un còmic que es deia Redneck, que era d'uns vampirs.
1: Sí.
4: O sigui, és el mateix autor.
1: Sempre em confonc amb la diferència de Stephen King. Per cert, Lolo, l'altre dia pensàvem amb tu, parlava jo amb el Magí, que ja ha sortit aquesta edició de Berserk d'etapa de cuir, i me'n vaig recordar d'allò que m'has dit, no caiguis perquè la sèrie no està acabada. I cago en net.
3: I vas caure,
1: no? No.
4: Com diu el Magí, no? Gastar és ahorrar.
2: Gastar ahorrar és ahorrar.
1: Sí, comprar és estalviar.
2: És comprar és ahorrar.
4: Pues porto la sèrie es diu Crossover.
2: Molt bé, la portada és espectacular.
4: Porten dos tomos.
1: Sempre em confonc amb l'American Vampire. L'American Vampire i el Redneck és l'altre. Els creuo sempre. Perdona, ja està.
4: El Redneck el vaig portar ja fa temps.
1: Sí.
4: Recomano. Aquesta sèrie sí que s'ha acabat, ja sí que la podeu comprar. A més està recopilada, crec que són dos, tres tomos, està molt bé. I aquesta de Crossover són tomos, així que cada tomo crec que són 6 o 7 comic books dels petits americans que els porten aquí a Europa, i la sèrie a mi m'està agradant molt. Normalment jo no porto còmics que no han acabat, perquè una mica i tal, però vaig llegir fa un parell de dies que el Donny Cates va patir un accident de tràfic. Està bé, però s'està recuperant.
1: El Magí ara començarà a comprar perquè acaba de veure que pujarà de preu i es comprar és ahorrar.
2: Jo ja estic a Amazon. Volia saber què valia cada volum.
1: D'entrada, estic mirant que les versions Omnibus de Redneck són 3 volums a 29 cada una. Amb la qual cosa, això és bastant assumible. Bastant assumible, Redneck.
4: Redneck està molt bé. I Crossover, bàsicament, és... la premissa és molt interessant. El 2017 va succeir una mica l'event, no? El que li deien al còmic, deuen l'event, que és que tots els personatges dels còmics com que viuen de veritat. I Superman, Batman, tots.
1: Capitán América.
2: A partir d'aquell dia o només aquell dia?
4: No, a partir d'aquell dia de repente, apareixen. Pom, vale. De cop i volta, pa! I...
0: Gener del
1: 2017.
4: I no saben com... saben que ha sigut un superheroi, però no saben qui.
1: Però es diuen Superman, Batman i tot això?
4: Sí.
1: Però,
4: sí.
1: I és Marvel i DC? O només és...
4: No, és de...
1: No, t'ho dic, els herois de Marvel i de DC?
4: Sí.
1: Pues estava pensant la quantitat de drets que deu estar pagant.
2: O potser fan...
4: Sí, però es nombren... No, però no diuen Batman, diuen... El home...
1: El
4: ratpenat,
1: no?
4: Sí. El
0: ratpenat,
4: sí.
0: L'home
4: de ferro. Jo crec que és
1: el
4: que
1: mola de capa vermella.
4: No, però Superman sí que et diuen. Superman sí que
1: et diuen. El rata.
2: El rata.
4: I aleshores diuen que un dels superherois fa una cúpula, i que això succeeix a Colorado, fa una cúpula i els atrapa tot. Entonces, un gueto. Entonces, en un gueto, en una cúpula gegant, Colorado, i tots els superherois estan ahí. I la història comença fora d'aquesta cúpula, a una tenda de còmics, que estan, claro, la tenda de còmics és com no sé, és com l'heregia, vull dir, la gent odia les tendes de còmics perquè com que la culpa és d'ells, saps? De tot el que està succeint al món del...
1: Si no s'haguessin creat aquests personatges, no haguessin aparegut, no?
4: Exacte. I la història comença amb una noia que treballa en aquesta tenda de còmics, que els seus pares van quedar atrapats dins de la cúpula, i de repente a la tenda apareix una noia que és una súper, que al súper es representen amb els punts dels còmics de,
2: ah, que bueno,
4: si estiguessin dibuixats,
2: sí.
1: que el colorat era pintat a
2: la trama aquella, sí.
4: I de cop i volta apareix aquesta noia, i aquesta noia diu que, oh, que els seus pares estan dins, i fa un dibuix del personatge que l'ha ajudat a sortir, i el còmic ho fa molt bé, perquè el còmic no ensenya el dibuix. Succeeix una cosa, hi ha una explosió tal, no sé què, i ja comença com, no, que quan la gent que veu el dibuix diu, no pot ser, però no diuen qui és. Pum, el dibuix es crema, i ahí comença la història. És una mena de road trip per entrar dins de la cúpula per portar a la nena, i a la mateixa vegada la noia, que sap que els seus pares estan dins, també vol entrar, i és tota aquesta història una mica de personatges que van apareixent, que van, bueno, no? I la història està molt bé, hi ha molts guinyos.
1: Cago en Déu, Lolo, m'has dit que no, tio, i m'estàs valent aquesta merda, tio.
2: M'has dit que no, però t'he dit que no ara.
0: Espera't que acabi. Estic llegint, sí, que per no pagar gaire estrets, Batman, Superman, Spider-Man i companyia, els fan com molt de siluetes de fons, i els que estan utilitzant en més primer pla és tipus Spawn, Tortugues Ninja, els Batman, Hit Girl...
1: Gent que són baratos, no?
0: De editorials més barates.
4: I, però està molt bé perquè...
0: Estic llegint ara, estava...
4: La gent que coneix, que està molt, molt a dins del món del còmic, i fan descripcions que és... Sempre, jo vaig reconèixer un superheroi que es coneix molt poc, que es diu Dragon. Era un superheroi amb una cresta verd, amb una cresta verda, i no recordo com es deia, Dragon Man o algo així, i el descriuen a dins del còmic, superherois verds amb la cresta tal, no sé què, dius, hòstia, és aquest superheroi que jo vaig llegir quan era petit. No diuen el nom, però té molts guinyos que com no poden dir noms ni tal, fan descripcions, siluetes, són una mica així, juguen amb aquesta dualitat una mica, no? I fa una mica, a vegades un 30 closques,
1: bueno, al final és com The Boys, tio, que The Boys, que és Marvel, agafa tots els herois de DC i els converteix en Homelander, en Black Noir, tio, i crea aquesta mena,
4: és una mica això, és una mica això, sí. I està molt bé, l'història està molt bé.
0: El títol ja ho indica, no? Crossover, vol dir això, marreja còmics. El títol està molt ben trobat si intenta fer això.
5: Mm-hmm. 19 pavos. Nota, Manuel, d'això?
1: Nota, no dic 19 pavos al volum.
4: Sí, està bé de preu. Jo nota un 9, un 9.
1: Hòstia, de moment un 9.
5: Un excel·lent, Pau. És un excel·lent.
4: Sí, un excel·lent. És que és com molt divertit.
5: Com pots no anar a comprar un excel·lent, Pau? És excel·lent, no hi ha res.
0: Llibreria o biblioteca?
4: Jo de moment prestatgeria, com n'ha acabat encara, no asseguraria
1: 100%. Només hi ha dos, no? Hi ha l'1 i el 2.
4: Només hi ha dos, i el Donny Gates ha dit en una entrevista, vaig llegir una entrevista,
1: que s'està morint i que els compreu ja perquè no en sortiran.
4: No, que ell quan es recupera una mica i estigui una mica millor, el vol continuar amb la sèrie, i que de moment no posa límit. Vull dir, el vol fer i vol fer.
2: Estirant un
5: cinturó. Com el George R. Martin amb Joc de Trons, igual.
2: Exacte.
4: No ho sé, ell normalment, Donny Gates, el que fa, lo acaba, normalment. Però, bueno...
1: Però quan ho acaba?
4: En aquest cas.
1: Ràpid o
4: lent? No, el de aquest de Van Pies, el 13.
1: Sí, no, ja ho he vist, són tres volums grans, vull dir, no.
4: Són tres volums, vull dir que jo... No és el típic que allarga, no? Aquest tio normalment fa una sèrie i l'acaba, però que va succeir...
1: Però no és com el Greg Capullo, eh?
4: Buah.
1: O el McFarlane, no és així, eh? És que aquesta penya diu, no, doncs ara faig això, i abandona la línia durant un colló de temps, eh? Spawn, no, com.
2: Pau, saber, estàs a 40 euros de ser una mica més feliç i tenir-lo aquí.
4: No, sí, però espera una mica.
0: I després per internet hi ha dos per un, eh? Hi ha primer i segon per 18 euros o 19.
1: A on, això?
4: Ja, que cap.
1: A on?
0: És que... No, sí, mira, comicscanadu.com, tens una oferta 2x1.
1: Sí, però comicscanadu olora, tio, a lloc on et violen l'ojete després.
0: No, això és de Granada, és una botiga de còmics de Granada, de Motril.
2: Te'ls coneixes.
4: Compres estalviar.
1: Compres estalviar.
2: Mira, si els compres amb oferta, te'ls vens i guanyes 20 pavos. I fas, i fas...
4: Aleshores, comprar no és estalviar, comprar és guanyar.
1: És especular,
2: No, especular sí, si els mantingués.
1: No, bueno, especular sí. Seria vendre'ls més cars del
2: Sí, sí, sí. No cal mantenir-los allà.
1: Com el Pau, que es comprarà 20 espases d'aquestes de He-Man quan anem al cine per després revendre-les.
5: No, és, jo fa un període de 3 setmanes vaig comprar el The Witcher 3 amb tots els DLCs per 3 pavetes.
2: Pau,
4: quan el vendràs?
2: Per
4: quan?
2: Perdoneu, faig incís aquí. Saps que s'acaba d'anunciar un nou DLC pel The Witcher 3?
5: Un nou DLC, el, sí.
2: Pel 3,
5: sí,
2: perquè el 4
5: pel 3, sí, sí.
2: Sabeu quan arriba el 4? Hòstia, que bo, sí.
5: Ai. Doncs fins aquí Adventures of Lolo.
1: La música on és? Aquí.
5: I ara Freaks and Kids.
1: El cabron del Roger ha passat pel xat intern i a la botiga quan està el 2x1. Sí, sí, 2x1, 2x1 per 18-27. Sí, brutal.
4: Molt bé, pues, està molt bé,
1: està, la tens. La tens al xat.
2: Ah, el xat del
0: doncs...
1: Sí,
0: clar. Vinga,
1: recuperem Freaks and Kids, nois. Roger, explica'ns una miqueta què és Freaks and Kids.
0: Freaks and Kids és la idea de que tots ja comencem a tindre criatures o estem anat de procrear, més o menys, i volem transmetre-los aquesta passió Freaks and Kids que tenim dintre a les nostres criatures o a les criatures dels amics i coses d'aquestes. I què podem fer? Doncs recomanar cosetes que puguin anar bé.
1: Casa del Libro també té el 2x1.
2: Nota.
1: No serà tan bo. No és a 18 típic, o sigui.
0: No passa res. El que deia, la idea meva, que convindré d'aquí una vegada cada mes, per no molestar gaire i deixar-vos fer les nostres accions, és portar tres cosetes en tres formats diferents. Per exemple, aquesta vegada portaré còmics, portaré llibres i portaré una sèrie de televisió.
1: No puc gastar-me així... més diners, Roger, cago en tot.
0: No, és per a les teves criatures. I no totes seran per les mateixes edats. Vale. Una mica hi hauran coses per 8 anys, hi hauran coses per 10, hi hauran coses per 15, perquè els kits...
1: Per sobre dels 4
0: puguin tindre. Ja. La primera cosa que portaré és una saga de llibres que la meva filla està molt enganxada, és per 8, 10, 12 anys, que és el, saps aquestes sèries, aquestes pel·lícules, aquests llibres de misteri de Agatha Christie que tant us agrada? Mm-hmm. Del format aquest, com es diu aquest format?
1: Just Done It.
0: Doncs és això, és Montgomery Bonbon. És una sèrie d'una nena que es disfressa d'investigador privat i resol misteris, i està super ben escrit, és increïble, vull dir, és molt humorístic, té moltes conyes que poden recordar a pel·lis i coses que els adults hem vist però que el net potser no entendrà, però que està allà. És del Regne Unit, ho han fet un parell d'una il·lustradora molt bona que ja veu, és bastant xulo i bastant infantil i juvenil, i
1: això a l'època aquests conceptes els devorava, tio.
0: Sí, és increïble, i està escrit per un actor i humorista britànic, és a dir, és un tio que feia monòlegs i coses així i ara s'ha tirat cap a la literatura, i la veritat que està molt bé.
1: Com es diu?
0: Ja han parlat. Es diu Montgomery Bonbon la sèrie.
1: L'escriptor
0: es diu Alastair Beckett King. Sí, ara t'ho passo.
2: Té un capítol que és Mort al far, i em recorda molt el Rombeta, per aquí.
0: Sí. Sí, jo mira, vaig veure-ho per aquí, perquè m'estava autoespiant fins a sortir a les biblioteques i ho vaig descobrir. Hi ha Associat a Museu, Mort al far, Misteri a la mansió i Sabotatge al mar. la meva filla per ara s'ha llegit 2 i mig, estan al tercer, estan al Misteri de la Mansió, i cada vegada que acaba un és: papa, sisplau, a la biblioteca, encarrega'm l'altre perquè me'l vull devorar.
2: Però,
0: i tirem de biblioteca perquè...
2: perquè, digue'm. No, perquè deu donar pasta. No, et volia preguntar, és llibre llibre o és d'aquests llibres amb minijocs i...
1: No, no, és llibre llibre.
2: No, no.
0: És llibre llibre amb il·lustracions en blanc i negre, com si, val, com però, si fos aquests però, clàssics de...
2: D'acord, però no,
0: de Matilda i...
2: Vale, vale, però és novel·la, o sigui, les il·lustracions no, no has de fer... No, no hi ha cap trencaclosques, eh?
1: No, no,
2: no. Vale, vale.
1: Era molt bo, era molt, això que estàs dient era un llibre que llegíem a la nostra època, que era, era, que érem també de misteris, i hi havia pàgines que havies de trobar qui ho havia fet, buscant
2: sí,
1: com les diferències.
2: Cosa, sí.
1: Clar, que guai,
2: depèn, de la,
1: també.
2: Depèn de la tele que estigui enfocada, crec que està guai que et combini aquest, la part de lectura amb una part més de... No?
1: La mà negra, es deia, ludificant. El llibre aquest, Magí, la mà negra.
2: Vinga, vinga, busca, busca.
0: Per mi la gràcia és que això està pensat per 8 anys si són bons lectors, o cap a 12 si són una mica menys, i la gràcia per mi és que tens tota la llista de personatges com si fos el Cluedo, per anar sabent qui és i vas buscant, i a mi em fa molta gràcia perquè quan la meva filla s'ho va llegint, quan porta, no sé, 3 capítols, em diu: sospito d'aquest, no sé què, i ho apunta en un paperet i va avançant i diu: ah, doncs no, m'han destrossat la teoria perquè surti una altra cosa. I crec que si teniu canalla d'aquestes edats ho poden gaudir molt, i és molt xulo que entrin a la lectura per un cantó que no sigui tan seriós o tan el tradicional o el comercial.
1: Magí, el que tu busques és Les aventures de la mà negra, del Hans-Jürgen Press, que eren aquells llibres d'un grup de detectius i tal, que la il·lustració hi havia pistes, i hi havia un... hem trobat l'assassí que s'amaga no sé on, i es baixaven en una biblioteca i havies de trobar on s'estava amagant el lladre, on s'estava amagant el d'això, i això era de la nostra època, estava molt guai. El Roger m'acaba de desbloquejar un record.
0: Està bé, d'això serveix, sí, sí. Per tant, es veuen coses que teníem,
1: sí, sí.
0: La segona mandanga que vull recomanar són còmics, una sèrie de còmics que es diu Magda, cocinera intergaláctica. És un producte belga, és un còmic que atrapa molts estils, vull dir, tant se te pot anar una mica cap a pipis castades largues, que és aquest dibuix com irreverent, com se te pot anar una mica cap a Moebius.
1: Hòstia,
0: vale? Vull dir, la història és que és un concurs internacional intergalàctic de cuiners joves, i llavors se li empadona la castanya de que els planetes són amb insectes gegants, amb naus espacials, està molt ben trobat, i tota la història barreja una nena que té de guanyar aquest concurs, o sigui, un Masterchef per dir-ho ara, barreja política internacional perquè els que estan organitzant el concurs volen robar els altres planetes i l'imperi vol guanyar tal qual, i també hi ha la part d'amistat entre els concursants, entre els nens, i aquestes tres línies fa que el còmic sigui molt, molt agradable, molt lleuger, està dibuixat amb una forma que t'atrapa moltíssim perquè és entre molt simplista i a la vegada molt detallat, vull dir, és com línies molt irregulars i molt mal acabades, però que de cop i volta tens un paisatge i uns dibuixos molt, molt xulos. L'autor és Nicolas Wouters i la il·lustradora és Mathilde Van, ja t'ho diré, i ja han parat a publicats 3 llibres, crec que és edició i acabada, només hi ha 3, són El Gran Torneo, La Rebel·lió Verde i Más Allá de las Estrellas, i això aquí a Espanya ho va publicar-ho, ara t'ho diré, a Estiberri, diria. Per tant, si és Estiberri, és bona qualitat. I
1: Estiberri està bé,
0: sí, ciència ficció, humor i una mica de política per infants. I si li tingués de ficar una edat, jo això li ficaria cap als 10-12 més que cap als 8. Vull dir, aquí ja se't barreja una miqueta de política, una miqueta d'ecologisme, tens alguns temes xulos per xerrar. I la tercera mandanga que us vinc a recomanar, que no sé si és recomanar o no, aquí ja m'haureu d'ajudar, és Stranger Things, Relatos del 85.
1: A Netflix.
0: Jo no l'he acabat encara, però em queda un capítol. Són 10 capítols, són 10 episodis. Està produïda pels mateixos germans Duffer i per un altre guionista, pel Shaw Levy, i tot i que és producte Stranger Things, està a Netflix i tota la pesca, per mi és una llargada xiclet bastant important.
2: Sí.
0: Si ho tinguéssim de ficar en l'imaginari de Star Wars, és el que van fer amb Ewoks i droids.
1: Oh!
0: Quan van fer les primeres pel·lis, les tres pel·lis, les tres
1: que es tindrien terrible, de l'obra i ja està. Terrible.
0: Doncs és una mica això. Han intentat ficar-te a la sèrie entre la temporada 2 i la 3, aprofitant que hi ha un hivern per allà al mig, i s'han inventat unes aventuretes de matar bitxos, que són bitxos amb superpoders que a la sèrie no surten. Hi ha un personatge que s'han inventat molt xulo, que es diu Nicky Baxter, que és com una tia malota, punky, tal i qual, que està amb ells, però que desapareixerà la sèrie perquè no tornarà a sortir mai més. Vull dir que no sé com ho acaben d'enganxar-ho. I ells diuen que és per més set, però és molt salvatge perquè maten els bitxos i hi ha sanguinades, i hi ha esquitxos, i hi ha de tot. Per mi més set no és, vull dir, jo l'estic mirant i potser és un més 12, més 14, vull dir, ja és un Stranger Things com tal, vull dir, no, per mi no té cap sentit que diguin que és el producte infantil de Stranger Things. I per mi desdibuixa el que em va resultar el bon gust d'aquesta sèrie, que a mi em va agradar moltíssim, la vaig gaudir moltíssim, vaig viure molt bé l'experiència d'una sèrie vuitantera cap a una sèrie molt fosca que va acabar sent com gairebé terror, per dir-ho manera, i per mi això és voler-ho allargar massa i a mi se'm fa estranya. Ja et dic, jo l'he estat veient. Hi ha personatges que de la sèrie original que perden molt de pes, vull dir, el que fa de pare de la 11 surt de rasquillada, la Winona Ryder no surt, tot està basat amb els nens i són tres vegades més valents que són a la sèrie, vull dir, aquí matant bitxos a palazos com si no hi hagués demà, i a la sèrie no ho poden fer-ho realment, vull dir, és com un Stranger Things superhormonat.
5: Quin perill, mare meva.
2: Massa.
0: Bueno, si la voleu veure i comentar-la, a vosaltres mateixos, però ja et dic, a mi sembla desdibuixar molt el que era la sèrie original que crec que...
1: Sí, és un Stranger Things en busca de més dinero, no? Una miqueta.
5: Segur, clar.
0: Sí, o en busca de... Els pares no estan deixant veure Stranger Things als nens perquè no tenen l'edat i ho volen consumir-ho fent-li algú. Em recorda molt el que passava als 80, no? que ens feien la sèrie de dibuixos animats d'una pel·lícula que no havies pogut veure, jo que sé, del Beetlejuice o de Hombre Lobo o de, jo que sé, la família Adams, doncs, feia una sèrie de dibuixos, doncs una mica ve a ser aquest producte.
4: Normalment aquestes fórmules no funcionen normalment, perquè olora una mica, no? A mi, bueno, o potser a mi és que no m'agrada aquestes fórmules d'agafar una no, una llicència o un títol, no, una pel·lícula o algo, tal, no sé què, i fer una sèrie amb 30 i pico capítols o...
5: Bueno, és que els fans de Stranger Things no són nens, clar, és que no s'ho miraran els fans de Stranger Things, s'ho miraran... Ja.
4: Jo vaig intentar veure, vaig començar el primer capítol i vaig dir, no, això no és per mi. No.
0: A mi m'agrada molt, jo dic, jo soc seguidor de la sèrie i a mi jo me la vaig menjar sencereta i bé, i tinc la sensació que aquesta sèrie era necessària per a aquests pares que li volíem ensenyar alguna cosa als nostres fills, i la sèrie veiem que clarament no era per ells, perquè està passant a la classe de la meva filla, que nens amb 10 anys en el seu cas, que comencen a veure Stranger Things de veritat i dius, home, pues jo què sé.
1: Però bueno, ja ha passat amb les K-pop Demon Hunters, que nens de la classe del meu fill que tenen 4 anys, tio, estan veient la peli i la veia i ens la vam posar i vam dir, això no és per...
5: Pues clar, tio.
1: Però això no és per crios, tio.
0: Això és per 4, això és per 8 potser, no? Però sí. És aquesta que...
1: Clar, tot el concepte dels dimonis, els dimonis xuclant les ànimes i tal... Sí. No és com Pixar, que tingui diverses capes, és una mica el concepte aquell de les tortugues ninja i el trauma de la Vera, tio.
2: No traiem el tema una altra
1: vegada. Pau, tinc notícia d'última hora. S'acaba de confirmar que Neil Blomkamp, per qui no sàpiga qui és el de Distrito 9 i Elysium i el Raka, que Raka està a Netflix, i el primer episodi està molt guapo, que és el de la Sigourney Weaver i els aliens aquells. Doncs Neil Blomkamp farà un remake, però no de la peli, sinó del llibre. Agafarà el llibre i el farà més fidel, de Starship Troopers.
5: sigui, serà fatxa en sèrio.
1: Sí, serà, perquè ell és sud-africà, és sud-africà, amb el qual serà fatxa, en sèrio.
5: La seva fatxa ja ho porta una mica, sí.
1: Bueno, no, però si t'hi fixes, de fet, Distrito 9, que passa a Sud-àfrica, parla molt de la segregació i parla molt de... Sí, sí. No com aquella pel·li de Will Smith i els trolls, diu, ara el negro eres tu, saps? Que va ser Bright, no? Em sembla. A Los Angeles, no? Pues això. I diuen que això es basarà més en el concepte llibre. Que yes, ja hi ha un còmic, ja hi ha un OVA, una OVA de basat en Starship Troopers, però això, aviam com ho fa, aviam què tal.
5: Sí, no és que, o sigui, que es farà, o sigui, no s'està rodant encara.
1: Very Much on the Radar.
5: Fantàstic.
1: No, però acaba de sortir, ha sortit a estar, no. Quin portal ho he vist, a, bueno, sí, considero Very Much on the Radar, no?
2: El blog de...
5: Exacte. En fi, gràcies Roger per Freaks and Kids. Què fem, noi? Fem Yelmo i Pixelània? Fem només Pixelània? Què voleu fer? Perquè veig que anem una mica justos de temps.
2: El temps és un problema? Mai ha sigut un problema.
1: Tu el Yelmo el pots fer ràpid?
5: És ràpidet el Yelmo, sí.
1: Pues endavant.
5: Yelmo, doncs que comenci el Yelmo.
1: Parlant de Yujito, vaig veure l'última dels Warren.
5: Aquesta que és el
1: es diu Insidious, Warren,
5: no, Insidious, no,
1: Warren el último caso, tio, o Warren el último, la última mandanga.
5: Que és Warren 5, no?
1: Warren 4. Sí,
2: Warren... Ahora más Warren.
1: Ahora con mucho más Warren.
4: Warren Bibi.
1: Si no te duchas, eres un Warren, no? No la vegis, Pau. Queda't amb la primera i com a molt la segona.
5: Hòstia puta, mare meva. En fi. Bé, avui a l'Ilmo he decidit canviar una mica de registre.
1: Avui porta si Robocop els... com a pel·li de terror.
5: No, es porta una pel·li de terror. Però si la setmana passada vas portar un autèntic clàssic de culte com és Peeping Tom, avui es porta una pel·lícula de consum ràpid, tirant a dolenteta, però que es deixa veure. És el que aquí a Freaks and Beats anomenem una pel·lícula fresqueta. A més, he volgut aprofitar que enguany serà el seu 25è aniversari i avui us porto 13 Ghosts.
1: Oh, m'encanta aquesta pel·li. Hem de recuperar el bo, el fresc i el dolent, que ja està.
5: Sí, si ho estava bé, veus? Sí. Si estava bé. Pel·lícula de terror sobrenatural feta l'any 2001 i coproduïda entre Estats Units i Canadà. Està dirigida per Steve Beck, que només ha dirigit una altra pel·lícula, que és Ghost Ship, que encaixaria també en la definició de fresqueta. Uh-huh. Ara bé, com a director d'art d'efectes especials, té La caça de l'octubre roig, The Abyss, que l'ha mencionat abans el Pau, o Indiana Jones i l'última cruel. O sigui que com a director d'art d'efectes especials és poca conya aquest home.
1: És un remake, la pel·li.
5: Correcte, és un remake, ho menciono ara tot seguit.
1: I surt el Matthew Lillard.
5: Com a actors hi tenim el Tony Shalhoub, que és el Monk, és l'actor que fa de Monk, la Beth Davids, el Matthew Lillard, Shannon Elizabeth, que és la
1: Shannon Elizabeth és post-American Pie.
5: D'American Pie.
1: Com es deia? Nadia, no era Nadia?
2: Nadia,
5: sí. Nadia, sí, l'estudiant d'intercanvi
1: American Pie, que ara mateix, tio, no passaria cap mena d'any.
5: Bueno, la Shannon Elizabeth... La senyora Elizabeth ha sigut notícia aquests últims mesos.
1: S'ha obert un OnlyFans. No només ella, s'ha obert OnlyFans com 4 o 5 d'aquestes actrius de...
5: Sí, sí.
1: La rossa de Me Llamo Earl, que s'assembla a la Margot Robbie.
5: Ah, la Jamie Presley.
1: La Jamie Presley també s'ha obert un OnlyFans. Sí. N'hi ha hagut com 4 o 5 que de cop han fotut el tema. Sí,
5: que a més a més, clar, és que no són jovenetes, ara. No van vorejar els 50 anys. Aquestes,
1: són molt joves, Tom.
2: Són joves.
1: Són joves.
5: Correcte, estan a la flor de la vida. Ja. I per acabar, surt també el Murray Abraham, que és el Salieri d'Amadeus, que tothom que tothom coneix. Actors, tots ells força, força coneguts. Dues dades curioses, una d'aquell del Pau, que, això, que és un remake, que és un remake d'una pel·lícula de l'any 60, que jo no he vist, per tant no puc, no puc jutjar. I l'altre és que el Robert Zemeckis és un dels productors, cosa que jo tampoc sabia, i dic, mira, doncs mira, els Zemeckis ha fotut pasta aquí.
1: D'aquestes dues, amb quina et quedes? Amb 13 fantasmes o amb Agarra els seus fantasmes, la del Michael J. Fox?
5: Uf... aquesta està feta més en plan lluiero.
1: Sí.
5: L'altra és molt més comèdia.
1: Però l'altra, quan fa el gir fosc amb el Ace de Starship Troopers, precisament, a mi em va agradar moltíssim. Tio, que és Peter està Jackson, no era, em sembla, Peter Jackson?
5: Pot ser, sí, perquè surt també, l'actriu aquella neozelandesa, la Melanie Lynch, sí, sí, de Last of Us.
1: Sí, sí.
5: Sí. És... home, jo crec que com a pel·lícula és més bona
1: l'altra, aquesta és
5: Atrapament sí. Esos fantasmes, sí. Sí, sí, sí. Bé, petita sinopsi. Cyrus Criticos és un milionari excèntric amb un hobby peculiar, caçar fantasmes. Amb l'ajuda d'una espècie de mèdium i de tot un equip de caça fantasmes professionals, es disposa a atrapar la joia de la corona, un fantasma terriblement violent i agressiu. La caça és tot un èxit, però abans de ser capturat, l'esperit mata uns quants extras i el milionari excèntric.
1: Uns quants extras.
5: Molts...
1: uns quants extras. Gent que va venir a cobrar. Sí,
5: perquè, a més a més, és el principi de la pel·lícula, sí. I els mata just al principi. Com que mor sense descendència, la mansió del milionari on estan atrapats tots els fantasmes és heretada pel seu nebot, que és el Monk. I fins aquí crec que és una bona premissa de la pel·lícula, sense entrar en més detalls.
1: No, però explica una mica lo de la casa, tio.
5: Bueno, a veure, és que ja estaríem entrant ja... A veure, la casa sí, és una casa molt... Si no és una casa de maons, és una casa com de vidres... que dius, aquesta casa és molt estranya i és així per un motiu molt concret.
2: Molt bé.
5: Vull dir... sí,
1: sí, va a la casa aquesta i la casa està construïda d'una manera rara i aleshores va sapiguem per què la casa està construïda així.
5: Hi ha encanteris escrits a les parets, vull dir, hi ha coses que dius, aquí hi ha algú que no fa bona olor.
1: No és allò, vaig a passar el cap de setmana a casa del meu... No, no.
5: No, no, no, no. No. Però bé, ara sí, opinió personal. Anem a pams. Primer de tot, si us poseu aquesta pel·lícula, no espereu fer una reflexió profunda al final. O sigui, no estem parlant d'Interestelar amb fantasmes. Sí, però si parlem d'un producte fresc amb efectes visuals decents per l'any 2001, la por justa i necessària i alguns tocs d'humor que fan d'aquest viatge una experiència no només suportable, sinó entretinguda. L'argument no és el punt fort, no espereu meravelles, però... prepareu-vos per gaudir del lore fantasmagòric, de l'atenció de certs moments i amaniu l'experiència amb una bona ració de crispetes. Si feu això que us dic i us agrada mínimament el terror sobrenatural, crec que trobareu aquesta pel·lícula com un bon producte de consum ràpid. Dura uns 91 minuts, o sigui que en hora i mitja la teniu finiquitada. Per tot això, jo a 13 Ghosts li poso la nota fresqueta d'un 6. Per mi és un B. Aquesta pel·lícula. No sé tu, Pau, ja que t'agrada...
1: A Metacritic se l'han xuscat, però heavy metal.
5: Que té menys d'un 4.
1: Un 3 i algo. Estava mirant quan van sortir, perquè van sortir 3 o 4 pel·lis en aquella època, i ara no recordo, no la trobo, una del John Cusack... que també anaven a dormir...
5: La 1408, no, l'habitació que l'hotel.
1: Aquella que anaven a dormir en una mansió com per fer una teràpia del son, però que en realitat era...
5: Hòstia...
1: L'estic buscant i no la trobo, tio. Doncs
5: pues no...
1: Era... No, bueno,
0: el Rotten Tomatoes té un 19, eh?
1: A on? Hòstia. El Rotten Tomatoes, joder.
0: El Rotten Tomatoes té un 19, eh? Vull dir, Déu-n'hi-do.
4: 19, eh? Sobre 10...
5: No, és un macarrón. Que està bé, poseu-vos la
2: fresqueta, fresqueta.
5: Sí. És això, no és la gran clàssic de terror, però és una pel·li que és entretinguda. Mireu i no passa res.
0: Ah, per passar l'estona està bé. Clar, jo crec que Cap de por té més d'un 5, eh? Vull dir.
5: Algú més que afegir, nois?
1: No, estic buscant la pel·li aquesta. Ara em sabrà greu perquè li diré al Magí, bueno, a mig, no, mig d'això. Digues.
5: Fins aquí, Arialbo. I ara, la Pixelània.
2: Vinga, som-hi. avui, abans de fer-vos la review que us porto, he fet dos comentaris en tema de lo que se viene, perquè, com sabeu, s'acosta l'estiu i això vol dir que venen els events aquests típics. El primer que tenim ja, que suposo que si ens estan escoltant, la gent que ens escolta segurament, això es penja el dimarts, no sé, segurament, si s'està escoltant quan acaba de sortir, en pocs minuts ho tindreu. State of Play, dimarts 2 de juny a les 11 de la nit, amb una durada aproximadament d'una hora, i ja s'ha confirmat que tindrem un cop d'ull en profunditat del Wolverine, o sigui que per això us deia que tindrem cosetes. De moment teníem un tràiler, em sembla, un o dos tràilers, però poca cosa, no s'ha vist un gameplay allò en directe, a veure què ens ensenyen. I l'altre event important és el divendres 5 de juny, o sigui res, al cap de 3 dies, que és el Summer Game Fest del nostre amic, el Geoff Keighley, a veure què ens portarà. També a les 11 de la nit...
1: El Pacino escanejat per Kojima,
2: tio.
1: O l'Oliver Lache, que també se'l va trobar l'altre dia.
2: I amb una durada de 2 hores, o sigui que res, a veure si fa un picadet ràpid sense gaires anuncis de merda. O sigui, anuncis de merda vull dir publicitat guarra i molt videojoc, això és el que volem.
5: El Kojima està fent merda ara amb el Winding Refn.
2: El Kojima té obert el com es deia aquell, el Synth o Flint, sí, té un videojoc, bueno, dos de terror, no? El sí. Ode, l'Overdose i un altre que no, té un nom així estrany. Però bueno, aviam.
1: Mira, Pau, et volia dir això, ja ho he trobat. Les pel·lis que del 99 al 2002 surt The Haunting, que és el que et volia dir, de la mansió, que hi havia el John Cusack, l'Owen Wilson, el Liam Neeson, la Catherine Zeta-Jones.
5: Ah, sí, aquest és un remake també.
1: Sí, exacte, sí. The Haunting, i aleshores hi ha House of the Haunted Hill, que aquesta veu i veu...
5: És un remake també del Vincent Price.
1: Amb el Jeffrey Rush, la Famke Janssen i tal, que veu... Scary Movie veu molt d'aquesta, l'Scary Movie 2.
5: És fresqueta, boníssima aquesta. Fa molta por aquesta pel·li.
1: Aquesta té un 28.
5: A mi?
1: Té un 28.
5: Ara, tio, però qui collons puntua això, tio?
2: Els fans del terror, Pau.
5: Mononeuronals o què, tio?
2: Fans del terror.
1: Però, clar, no, però aleshores...
0: Però això que jo et deia...
1: Sí, aleshores...
0: Okay. Quedem sempre aixecant 5.
1: Enganxa...
0: De terror no li puto mai alt.
1: Ens enganxa en aquesta època, que treuen com 4 o 5 de Mansions Encantades i tal. Hi ha una altra adaptació del Stephen King que es diu Rose Red o alguna cosa així. Sí, que van agafar molt d'aquestes cases encantades. Tio. Ja està Magí, que estava buscant.
2: Vinga, va, sí. I després de tot aquest terror us porto a l'anàlisi que us porto avui. És un joc
1: molt bonic.
2: Bonic i preciós i de bon rotllo, que és el Yoshi i el llibre misteriós. Un videojoc que acaba de sortir ara, exclusiu per Nintendo Switch 2, d'aquestes coses que sembla que passa poc, però va passant, de tant en tant en algun joc. No és un joc que t'obligaria a comprar la consola, però si ja tenim, els que ja tenim la consola, perquè sabem que comprar és ahorrar, doncs aprofitem aquestes petites ocasions. Què és Yoshi and the Mysterious Book, o el llibre misteriós? Quan ja vam veure algun tràiler, la veritat és que jo sóc fan dels jocs de Yoshi, són jocs de plataformes molt, molt agradables i molt tranquils i molt senzills, no acostuma a suposar un repte molt gran. L'anterior, que és aquest del Crafted World, que va sortir per la primera Switch, és un joc que vaig jugar amb cooperativa amb la meva dona i és un joc molt maco, molt tranquil i molt de bon rotllo. Amb el que s'havia vist, pensava que aniríem cap a aquest estil, canviaven una mica l'estil visual, era aquesta vegada molt estil de còmic, que és un Yoshi que es fica dins d'un llibre i es veu la textura del paper, les pinzellades de les traçades dels colors i dels llapisos, i creia que seria un joc de l'estil, però no, ha canviat molt la temàtica o el format de joc. Aquest joc del Yoshi és un joc on sí que hi ha plataformes, però el joc no va de passar-se les pantalles d'un principi a un final, sinó que el joc representa que hi ha un llibre misteriós on acabes en el món dels Yoshis i tu tries el Yoshi que vulguis, del color que vulguis, i entres dins del llibre, i el llibre, que té personalitat, et diu que si l'ajudes a descobrir els personatges i els éssers que estan allà dins, no? Que estan com inclassificats. Llavors, comença el joc i realment que tens com una espècie de vinyeta grossa, no? Doble pàgina, on està en moviment, ja és màgic i les coses belluguen, i hi ha éssers que estan pintats allà. Llavors tu amb una petita lupa vas cap allà, identifiques algun d'ells, apretes el botó de la A i et demana el llibre, diu, et pregunta, vols investigar? Diu, sí, entres a dins del que seria una pantalla. O sigui, cada ésser que tu has estàs descobrint seria com una de les, cada pantalla, cada ésser té la seva pròpia pantalla. I què has de fer? Doncs bàsicament has de estudiar aquests éssers, i els estudies i interaccionen amb ells amb el moviment Yoshi clàssic de Yoshi en 2D, és a dir, pots absorbir, sabeu que el Yoshi té el moviment d'estirar la llengua i que absorbeixis els enemics i et crees un ou, aquest ou es transforma, aquest enemic el transformes en un ou que se t'enganxa com a la cua i et segueix, no? Llavors aquest ou el pots disparar. Doncs amb la premissa de menjar-te'ls, saltar sobre, a carregar-los a l'espatlla, tot això vas interaccionant amb aquests éssers i van passant coses. Diguéssim que cada vegada que fas alguna cosa que descobreixes algun nou d'aquell ésser, t'apareix com una espècie d'escrit en el llibre, com dibuixat així, com un petit esbós, no, en brut, aquesta informació nova que acabes d'adquirir. Per tant, el joc acaba sent un investiga aquests éssers, però guai, el guai és que els investigues provant coses, és a dir, que si els agafes, vale, el tinc ara, què passa si el fico dins de l'aigua, perquè aquí hi ha un llac, què passa si el fico dins d'aigua i salto sobre seu, què passa si el disparo, què passa si faig interaccionar amb aquesta fruita que també està en aquesta pantalla. Hòstia, la veritat és que cada pantalla sembla inacabable en un principi. Hi ha com, diguéssim, tres coses grosses que has de descobrir, o tres coses principals, i quan les descobreixes ja et dona la possibilitat de marxar de la pantalla i sortir, però també et diu, vols seguir investigant? Pots quedar-te allà i acabar d'investigar més coses, o pots marxar i saps que t'hauràs deixat coses, però que en futures partides, o quan vas descobrint noves interaccions amb altres personatges, pots tornar a aquella pantalla i acabar de descobrir, no? Mira, la sensació que m'ha transmès el joc és, no sé si us ha passat a tots els que teniu PlayStation aquí, sou més o menys fans dels trofeus o dels logros en Xbox, no? Sabeu quan estàs fent una cosa en un videojoc i saps que, o esperes que allò que faràs saltarà un trofeu? Sabeu aquesta sensació de dir, buah, tio, és que segur que si ara estic en joc, pot ser un joc d'acció, un Call of Duty, de dir, segur que si mato aquell d'allà em pot saltar un trofeu, perquè és algú una mica raro, però jo no sé si heu tingut aquesta sensació.
1: Bueno, la sensació de si agafo totes les peces de d'això...
2: Hi ha coses molt evidents, no?, de tots els col·leccionables, però sempre hi ha aquell joc en els Uncharted, te'n vas a, ja no sé quin era, el World 2, que te'n vas a investigar cap una part on no és, i salta un trofeu de dir... aquí no és, vale? I hi ha merdes d'aquestes. Doncs el joc es converteix, la dopamina que m'aconsegueix és precisament això, perquè el joc va d'intentar descobrir què passarà, o si allò que faràs et donarà un trofeu, que no és un trofeu en aquest cas, és senzillament una peça d'informació nova del llibre. Hòstia, és un joc autènticament sorprenent. Sí que el joc té un estil, i és del Yoshi, aquests són un estil molt infantiloide, són dels que si jugo al tren, doncs em descamiso una miqueta i trec molt pèl al pit per demostrar que sóc molt home, que estic jugant una cosa perquè vull, no perquè perquè és una cosa com molt de nens, però hòstia, la veritat és que és un joc molt bonic, molt de bon rotllo, i que a priori et diria que sembla un joc amb una estètica molt infantil, però que si són molt petitons els nens i nenes de casa que el volen provar, potser es queden, entre cometes, encallats, perquè hi haurà coses que, hosti, no sé, sé que ja avui dia els nens són molt espavilats, però que, hosti, hi ha coses que dic, joder, en sèrio, per què no és tan fàcil com passar-se la pantalla? És esbrinar coses i fer interaccions que potser no hi caus, havia de fer això. Vull dir que és un joc que m'ha sorprès. Òbviament, si li he de posar... diguéssim que he descobert tots els capítols, tinc els 6 capítols, però no hi he entrat a tots, perquè, o sigui, és que té moltes coses a fer, però és un joc que m'està agradant molt i una sensació d'enganxa i de bon rotllo, sobretot que acabes de jugar i acabes amb un bon cos, guai, tio, no és com acabar un capítol de Black Mirror, saps, que et quedes enfonsat amb ganes de penjar-te. Si li hagués de posar una nota, li posaria un màgic 8, en aquest cas un 8, però un sòlid 8, un 8 sòlid,
1: Maginota.
2: Més, a mi, per mi seria més 9 que 7, o sigui, si m'hagués de mullar fugint del 8,
1: però
2: diria que... Però és un 8, és un 8.
4: Posa-li, perquè... home, posa-li el joc.
2: No, un què? Un?
4: 9.
2: Un 9, sí.
1: No,
2: però la veritat és que és això. Si qui m'escolta té una Switch 2 i li volta pel cap pillar ser un joc fresquet de cara ara que ve a l'estiu, jo crec que és un joc que hi encaixa molt bé. Ha sortit en una molt bona època, la veritat és que... I està, bueno, preu complet, no són els 70-80, està a 60, s'agraeix també que no busqui tanta...
5: Quins preus, tio, què coi, què és això?
1: Suport de developers.
2: Pau, tot està...
5: Suporta el Feos, això, mira, tio, que cony developers.
2: No hem parlat a Freaks and Beers de l'increment de les Steam Decks. Nois, 200...
5: quasi 300 pavos, 300 em sembla que és.
1: Comprar és ahorrar.
2: Digue'm que no. Digue'm que no.
4: Me la vaig comprar ja fa...
2: Tu ara...
1: I ara pots fer una especulació finíssima.
2: Buah.
4: Espectacular.
2: Espectacular. L'especular.
1: Especular.
4: Gràcies. Videojocs de pa.
2: Ara bé, ara bé.
5: Pixelània. I abans d'acabar, videojocs de paraules.

0: Els drets.
1: Espero que, això, espero que els no se'ls petin per culpa d'aquesta cançoneta que surt a cada programa, eh, Pau? Hem de buscar
2: pues clar, tios,
1: un hacendado d'aquí.
0: Adventure of Lolo també està full of rights, eh?
1: Però no, ningú demana i busca Adventure of Lolo, ni els creadors de la...
0: Bueno, ni, venga, ni jo buscant Adventure of Lolo.
1: Diu així el videojoc de paraules d'avui. Sobre el taló i es veu a una soca de vinya situada just darrere de dos gerros, d'acord? I al costat un fris, la típica franja decorativa de la part superior de les columnes i de les façanes, sí? Amb la temàtica d'independència religiosa.
0: Sep, espera.
1: Vale, un moment. El joc és el Gerro Gerusep Freeze Like. Gerusep Freeze Like. Nois, aquest està ben tirat.
3: Ovació.
0: Jo estava buscant agnòstic més que i és like.
1: Agnòstic. Sí, sí. Però més, hem parlat avui del First Light, nois. Gerusep.
0: Gerusep és
1: Freeze Like. Bé, també.
2: Hi havia ceps, però no hi havia bous fixos.
1: No havia bous fixos en aquest
2: cas. Fent incisos de...
1: És que aquella... Va,
0: aquest dia de la Salaó de la mar.
4: La Salaó.
0: Comprovant la Salaó d'un pernil, tio.
4: Salaó.
1: El guant. El guant fa mel, el cura pernil.
0: Guant fa mel.
4: Hòstia.
2: Guant pernil. Molt bé, doncs fins aquí el programa d'avui, que si es pot saber.
0: Gràcies i bon dia.
2: Magí Berneda.
1: Gràcies i bona nit.
2: Manuel Lucero.
4: Beveu l'aigua, sisplau.
0: Sí, trateu-vos.
2: Correcte. Roger Jiménez.
5: Déu-vos guard.
2: I un servidor, Pau Aguilar. Us recordo com queda el programa, que ens podeu escoltar a Radio Sant Quirze els dimarts a les 10 de la nit. Els dijous primer a les 8 del vespre a U Ràdio, després a les 10 de la nit a 1.9 FM, que ens podeu escoltar a plataformes digitals com iVox, Podimo, iTunes i Spotify, i veure'ns a YouTube i interactuar amb nosaltres a les xarxes socials, a Twitter, Instagram i BlueSky @FritzBits. Moltes gràcies.
4: És una ruïna per una tonteria.
1: Okay. Néstor, t'estimem.
4: Cuidadito. No seas tonto.

0: des de Sant Quirze a tot el món. radiosantquirze.cat. Clica radiosantquirze.cat.
1: Les nits de jazz volen convertir-se en una experiència plena de sorpreses musicals, com un arbre amb fulles sincopades. Si vols descobrir aquest autèntic so, no dubtis, sintonitza Ràdio Sant Quirze i escolta Nits de Jazz.
2: Cada dimecres a la nit, Nit de Jazz, amb Joan Pastor.
1: T'esperem per gaudir junts de l'altra cara de la lluna.
2: Nit de Jazz, cada dimecres a les 9 del vespre a Ràdio Sant Quirze i quan vulguis a radiosantquirze.cat. Punt i coma, amb Mercè Martí Aroles. Cada dimecres a la tarda i quan vulgueu a radiosantquirze.cat.
3: Punt i coma, un programa que viu entre la vida i la literatura, entre la vida i els llibres, entre aquell punt i coma que s'estableix entre dos mons que estan fets, si més no, de la mateixa essència.
2: Punt i coma, amb Mercè Martí Aroles.
3: Vés a saber on comença la vida, on comencen els llibres i què alimenta el què.
2: Cada dimecres a la tarda i quan vulgueu a radiosantquirze.cat.

0: publica radiosantquirze.cat.
1: Cada setmana a Ràdio Sant Quirze, Alimentació Saludable, el programa dedicat a l'alimentació sana i natural. Descobrireu com menjar i cuinar de manera sana i respectuosa amb el medi ambient i amb beneficis de la vostra salut.
2: Hola, sóc Anna Maria Leiva i t'espero cada setmana a Alimentació Saludable.
1: Alimentació Saludable amb Anna Maria Leiva. Cada setmana a Ràdio Sant Quirze i disponible sempre que vulguis a radiosantquirze.cat.
3: Ets dels que no pot viure sense música? Escoltes tot el que passa per les teves orelles? Aleshores, ets un amic de la música.
4: Bona tarda, amigues i amics de la música.
5: Bona tarda, sóc José Urille.
6: Bon dia, bona tarda o bona nit als oients.
7: Benvinguts, amics i amigues, a un nou programa de Durant la Nota dedicat a l'òpera i a la música.
8: Transmeti una mica de música, que sí, ja toca.
9: Sí, benvinguts i benvingudes una setmana més al Donant la Nota de Teatre Musical.
3: Els dimarts a les 6 de la tarda, Donant la Nota. Un programa per promocionar la música, gaudir-ne i col·laborar amb altres associacions del poble relacionades amb l'àmbit musical. Informació, música i els concerts en directe que els amics de la música organitzen a Sant Quirze del Vallès els dimarts a les 6 de la tarda, a Donant la Nota.
0: Estem ben comunicats, però lluny del soroll. Ràdio Sant Quirze. Sempre al teu costat.

Ràdio Sant Quirze. Són les 12. Informació, entreteniment i la teva música. Ràdio Sant Quirze, sempre al teu costat. Ràdio Sant Quirze, sempre al teu costat.

0: Estem ben comunicats, però lluny del soroll.
1: Ràdio Sant Quirze. Ràdio Sant Quirze.
0: Ràdio Sant Quirze, sempre al teu costat.
2: Guerra, pobresa, desigualtats, injustícia. Hi ha moltes raons per canviar el món.
3: La suma de tots els nostres gestos pot fer-ho possible.
2: Cada dimecres a les 7 de la tarda som solidaris amb Laura Roger, un programa dedicat a la solidaritat que es fa a Sant Quirze del Vallès i a tot el món.
3: Denúncies, testimonis, informació, tot el que ens ajudi a fer un món millor.
2: A Ràdio Sant Quirze som solidaris.
4: Punt i coma, amb Mercè Martí Aroles. Cada dimecres a la tarda i quan vulgueu, a radiosantquirze.cat.
5: Punt i coma, un programa que viu entre la vida i la literatura, entre la vida i els llibres, entre aquell punt i coma que s'estableix entre dos mons que estan fets, si més no, de la mateixa essència.
4: Punt i coma, amb Mercè Martí Aroles.
5: Vés a saber on comença la vida, on comencen els llibres i què alimenta el què.
4: Cada dimecres a la tarda i quan vulgueu, a radiosantquirze.cat.
0: Clica radiosantquirze.cat i entra a casa.
1: Ràdio Sant Quirze.
0: Sempre al teu costat.

0: Clica a radiosantquirze.cat i entra a casa. Ràdio Sant Quirze. Sempre al teu costat.
1: Si quan sents aquesta música tens ganes de crispetes...
2: Si la banda sonora de Sofà i Manta és aquesta...
3: Si quan cobres a final de mes sona això al teu cap...
4: Llavors Freaks and Beats és el teu programa. Tot el cinema, sèries i videojocs a Ràdio Sant Quirze els dimarts a les 10 de la nit.
5: Què dius? Que t'agrada el cinema i les bandes sonores i encara no ens coneixes? Però com pot ser? Si ets un apassionat pel món del setè art i t'agrada estar al dia i a més vols gaudir de les millors bandes sonores, aquest és el teu programa.
6: La Llanterna Màgica, amb Jordi Terradas.
5: Tots els dilluns de 8 a 9 del vespre i amb remissió divendres a les 10 de la nit a Ràdio Sant Quirze 90.9.
6: La Llanterna Màgica, disponible a Spotify, Apple Podcast i iVox.
0: Estem ben comunicats, però lluny del soroll. Ràdio Sant Quirze. Sempre al teu costat.

0: Ràdio Sant Quirze.
1: És la una.
0: Informació, entreteniment i la teva música. Ràdio Sant Quirze, sempre al teu costat. Clica a radiosantquirze.cat i entra a casa. Ràdio Sant Quirze, sempre al teu costat.

0: des de la Serra de Galliners i per Sant Quirze del Vallès. Entra a la xarxa i connecta radiosantquirze.cat.
1: Una vegada hi havia un programa de ràdio.
2: Ei, que t'estic parlant de la Moixiganga.
1: Un programa pels més petits de la casa. Amb Sir Petit.
3: Miro la meva boca.
1: Andreu Cistella, el Pauet.
4: Ah, Kitchen, què fer?
1: Contes de microbis.
5: La desfilada dels microbis.
1: Posem fil a la poesia, viatgem pel món, els contes del Pep, jocs de falda i les nostres cançons.
6: Li diré a la meva mare.
7: La Moixiganga.
1: Un programa presentat per Moisès Bru.
2: La Moixiganga.
7: Ves, quina gràcia.
8: Cada dimecres a 2:49 del vespre a Ràdio Sant Quirze.
9: Cada divendres a les 7 de la tarda és Temps de Country a Ràdio Sant Quirze amb l'associació Country Mussols de Sant Quirze del Vallès, presentat per Jordi Rivilla, Josep Antoni López i Marta Bolunya. Temps de Country, cada divendres a Ràdio Sant Quirze.

0: Cada divendres a les 8 del vespre a Ràdio Sant Quirze, Ràdio Fórmula Country, amb Marta Bolunya. Tumble out of bed and I stumble to the kitchen. Pour myself a cup of ambition and yawn and stretch and try to come to life. Una hora de música country de la mà de Marta Bolunya. Els i les artistes més importants, les millors cançons country i les seves històries a Ràdio Fórmula Country, amb Marta Bolunya, a Ràdio Sant Quirze. Working 9 to 5, what a way.
1: Com els mussols, tenim els ulls ben oberts. Ara tu, obre bé les orelles. Ho sabem tot de la nostra ciutat. Ràdio Sant Quirze. Ràdio Sant Quirze, sempre al teu costat.

0: des de Sant Quirze a tot el món. radiosantquirze.cat.
1: A lo largo de mi vida he escuchado en muchas ocasiones que la ignorancia es muy atrevida. Yo me declaro ignorante y gracias a mis amplios desconocimientos de casi todo, tengo la osadía de hablar con muchas personas que viven o pasan o son amantes de Sant Quirze. Tastet de Radio Sant Quirze. En Tastet de Radio de Radio Sant Quirze se nos perdió la vergüenza. Por eso preguntamos lo que nos apetece. Si ustedes quieren, esto es Tastet de Radio, de Radio Sant Quirze.
2: Tastet de Radio, amb Eugenio Martín. Cada divendres a les 9 del vespre i quan vulguis a radiosantquirze.cat.
3: Les nits de jazz volen convertir-se en una experiència plena de sorpreses musicals, com un arbre amb fulles sincopades. Si vols descobrir aquest autèntic so, no dubtis, sintonitza Ràdio Sant Quirze i escolta Nits de Jazz.
4: Cada dimecres a la nit, Nit de Jazz, amb Joan Pastor.
3: T'esperem per gaudir junts de l'altra cara de la lluna.
4: Nit de Jazz, cada dimecres a les 9 del vespre a Ràdio Sant Quirze i quan vulguis a radiosantquirze.cat.
5: Cada setmana a Ràdio Sant Quirze, Alimentació Saludable, el programa dedicat a l'alimentació sana i natural. Descobrireu com menjar i cuinar de manera sana i respectuosa amb el medi ambient i amb beneficis de la vostra salut.
6: Hola, sóc Anna Maria Leiva i t'espero cada setmana a Alimentació Saludable.
5: Alimentació Saludable amb Anna Maria Leiva. Cada setmana a Ràdio Sant Quirze i disponible sempre que vulguis a radiosantquirze.cat.
7: Informació pràctica, pròxima i la que més t'interessa. Els informatius de Ràdio Sant Quirze, sempre al teu costat.

0: Ràdio Sant Quirze.
1: Són les dues.
0: Informació, entreteniment i la teva música. Ràdio Sant Quirze, sempre al teu costat. Ràdio Sant Quirze, sempre al teu costat.